un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifado. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a TV5 que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes de Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de la NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies.

0: bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible, perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maio, Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres. Però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona. En parlarem a la hora del matí. Tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Mira, poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila San Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05, la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Aquestes container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí en Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Àlex Bosch, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa recurrent,
3: eh? Ens trobarem pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormia, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dona'm un parell de minuts avui, perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, es defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne, és central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia.
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina meravella, doncs.
3: Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 970.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
4: Si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido, ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
0: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
5: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. Bon. La cosa s'ha sortit tant de mare,
0: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia feta des de l'Argentina per animar a Tim Payne.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain.
0: No,
1: o sigui,
0: pain, no gain.
1: Quina meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema No pain, no gain.
1: Veure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva.
0: De fet, ell, que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc on...

0: Evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
1: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte, que la resta.
2: Si te quieres divertir...
0: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
1: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
0: Ai, vas anar?
1: I
0: no
1: ho
0: sabia.
1: Què dius? Sí, sí, vaig ser les privilegiades. Vaig estar a la casita.
0: A la casita, també?
1: No, hi vaig estar. T'he de dir que molt millor la grava, jo diria.
0: I tant, i tant.
1: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no. Per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny. I ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen. El que volen ara és fer, doncs, una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
0: Em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
1: M'agrada molt.
0: Sembla que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
1: Això és difícil, té de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
0: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
3: I de dir que no a un pla que et pot
0: donar.
1: Dir que no és molt important.
0: Però dic, estic una mica cansat de socialitzar.
1: Sí.
0: Per tant, no em digueu res.
1: No a tot.
0: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
1: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar.
4: Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
0: Què passó, Ariel? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
1: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
0: Careta Careta es diu l'espècie.
1: Sí, l'espècie de tortuga, la Careta. Careta,
3: Careta.
1: Una mica sirena de la Lara, no? No? No t'agradaria?
3: Amb
1: aquests cabells llargs, sí, guapos que tens.
3: Jo seria una sirena.
0: I qui seria la Marta Viana?
1: Jo, el Cranc.
3: El Sebastián.
0: I a qui soc?
3: El Flanders. El peix.
0: Escolta.
3: Un tauró.
0: Jo seria...
3: la Úrsula.
1: Que divertit, aquest personatge.
0: Jo seria Úrsula, no tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
3: El príncep,
0: no, el príncep, Ot Serra.
1: Sí,
3: no, l'Andreu, no.
0: L'Andreu, el príncep, no.
3: Doncs no.
1: El que digui la Úrsula, vull dir.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
0: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
1: Amb Amaia Romero.
3: Ai,

0: cantant en un concert a València aquest cap de setmana, va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després d'aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i, evidentment, s'ha fet molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás, ahí estás. Y nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa.
0: És
2: som, que som, som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té...

0: amb els seus seguidors. I alerta perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
1: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
0: Mare meva.
1: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
0: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
1: Sí, sí. Mig dia també.
0: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, també t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es despermi una miqueta.
1: Sí. I ara que fan allò de la preboda, boda... Uf,
0: quina mandra.
1: No? Un pal. Quants diners.
0: I quants looks? Sobretot. Looks,
1: clar,
0: diners.
1: Diners, sí.
0: Temps de temps lliure per tu, no?
1: No, clar, jomo, jomo.
2: Practiqueu jomo.
0: Quin se'ns deixa la ràdio aquest matí?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
3: Lamine Yamal.
4: Què li passa?
3: Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
4: Hi ha molt pressing, no?
3: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
0: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: rising. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Anna García mentre escoltava.
2: Pues que és molt maca.
0: Home, és preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, l'Ara García, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda, tenim a l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del cor, Rosa Villacastín. Que avui...
0: català, que és català.
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'Ara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijó d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al Matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:04, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, la Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno, novament, a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Buongiorno. Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior, i és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia, Canalies, se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
7: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar.
7: Sí.
0: No m'estranya.
7: En els últims 5 anys ja han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seu BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent gent de tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
7: El Cargol treu banya, una versió... No? Cargol treu banya.
0: Sí.
7: Doncs mira,
0: a veure,
7: aquesta versió.
0: Què?
7: Hi ha una versió que s'ha fet
0: com
7: viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
7: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi... Puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Però no, que en aquell moment era Pàrvols, que encara me'n recordo, la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
8: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixa fa un marró.
0: Que, a veure, què està passant? Mira, prou ja, de aquesta... veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
7: Jo t'ho explico.
0: Explica-m'ho bé,
7: el
0: perquè això...
7: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
0: Sí, el de tota la vida.
7: Sí, tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
7: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
6: Ah, exacte.
0: Ah,
7: sí,
0: val.
6: 3 o 4, ja.
0: No està malament, eh?
6: Sí. Molt bé.
7: De fet, mira, ara que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet, tinc aquí la lletra, eh?
0: A veure.
7: No te la puc cantar, això ja no, eh?
0: No.
7: Ara no, ja hem cantat
0: prou. Ja està. No abusem del teu art, tampoc.
7: Diu, gent, tinc una...
0: Digues.
7: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
0: Escolta'm, però molt bé.
6: Molt.
0: Molt sentit l'humor. Catalans.
6: Ja portarem que... més aquests dies.
0: Sí, sí, sí, està molt bé, està molt bé.
6: 3 o 4 ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
6: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí del cada any.
9: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
9: és el que fem.
0: Si a la plec del cargol. Petonet a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
9: sí,
0: a veure amb Lleida.
9: Sí, trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
9: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
9: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per
0: tirat,
9: exemple.
0: Sí, senyor.
9: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
0: sí,
9: sempre tinc dubtes.
0: Sí, però també és cultura, no? També és cultura popular.
9: Sí, sí, sí, clar.
0: Vull dir que l'aplec està rodejat de cultura.
9: És com l'apatum.
0: Ah, exactament.
9: No?
0: Però anem a creiem que són alguns apunts culturals després sí. de la nostra reflexió sobre si... què és l'aplec del cargol.
9: Què és l'aplec, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts Vinga. Musicals que jo crec que t'agradaran.
0: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè... Sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
9: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París. S'afegeixen els 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades. Per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts. Seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
0: I alerta perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
9: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
0: Ah,
9: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
0: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
10: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
11: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
10: I punt.
0: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
12: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
13: Qui estigués a Roma, ara, eh?
0: estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
13: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve, i jo aquí estic pringat, com sempre, però, escolta...
0: No passa res, home.
13: Tota alegria.
0: I tant,
13: algú ha de mantenir aquesta casa.
0: Què passarà?
13: En aquesta casa hi ha molta gent, home, ja. Faig broma.
0: Va. A tothom i et dirà, escolta'm, jo...
13: No, home, no faig broma.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, i avui amb Francesc Soler, per cert.
13: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular, que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a 11:15 a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després de la teràpia boomer, a de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
0: Per què ho has dit, això?
13: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat que té per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara, i a més...
0: Escolta, la meva mare ara m'enviarà un missatge i em dirà...
13: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
0: Sí,
13: quanta
0: clar.
13: Gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
0: segur.
13: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
9: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
13: Exacte, molt bé, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
0: O fumant-se un cigarro.
13: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
0: Ai. M'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
13: Perquè, mira, avui que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
0: sí.
13: O a la missa, més
0: sí.
13: Millor dit, una dada sobre el català.
14: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat. I si
13: t'estic... Va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
0: Uf, poquíssimes. Dues?
9: Tres.
0: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers?
9: Poquet.
0: Milers, no. Milers?
9: Milers.
0: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar, sisplau?
9: Sara, busca-ho a Google.
0: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
9: 7.000?
0: Va.
9: Són moltes.
15: Jo menys.
0: Vinga, va.
9: 15.000.
15: 10.000.
13: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, en l'anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
0: Val.
13: I la dada concreta són 55.513 persones.
0: M'hi apropo jo, no?
9: Sí, però clar.
13: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
9: Jo he dit 15.
13: Doncs crec que s'ha provat més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria són de la franja, perquè clar. Hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
9: Això no compta.
13: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
0: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
13: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
0: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
13: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi...
0: Ens ho heu deixat aquí, que ara que la gent
13: seguir...
0: dirà...
13: Ara comencem,
9: però volem saber les actuals, eh?
13: Bueno, doncs vés a Aragó,
9: ho de, això ho hem de comptar. Això
15: ho aconseguirem.
13: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, sí, sí, perquè és anar, diguem-ne, persona a persona, a contrastar que parlen en català.
0: Penseu, estiu,
13: penseu
0: ja
13: que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha feina, darrere d'aquest cens, perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vallviva. No sé si hi heu anat, és un lloc espectacular, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vallviva.
16: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
18: Estem preparats per la visita del Papa? Dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
16: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Anato Roja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vallviva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Què tal, Olga? Com estàs?
22: Ai, molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, eh? Trucat moltes vegades i no m'agafava.
0: No m'ho puc creure. I això? Sí. Perquè estem adormits a vegades.
22: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
0: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
22: A treballar.
0: I de què treballes?
22: A treballo al Vall d'Hebron.
0: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
22: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7, arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
0: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa a la ciutat de Barcelona a aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
22: De Montmeló.
0: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure alguns d'aquests directes al Festival Vallviva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
22: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies,
22: adeu.
0: Que vagi bé. Adéu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Anato Roja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapassomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vallviva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia, Xavi.
0: Què tal, Maria José, com estàs?
23: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
23: De Castelló de la Plana.
0: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí? Desperta amb aquesta veu tan animada.
23: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
0: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
23: Sí, i tant, soc matinera.
0: Ostres, que xulo. Doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
23: Contentíssima.
0: Que això és important,
23: eh? M'alegreu el dia.
0: Això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vallviva. D'acord, Maria José?
23: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: T'envio una abraçada, que vagi bé.
23: Igualment, una abraçada.
0: Adéu, adéu, adéu.
23: Adéu.
0: D'aquells moments, Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, Jordi Sellas, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
2: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
2: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
2: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts de la discoteca i et penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
2: És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
2: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure. Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria.
2: No, no són granotes. No són granotes. Mira, us ha enganyat a vosaltres també.
0: És una serp.
2: És un ocell, és un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig dels bardisses i vola cap amunt, se va cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
2: l'he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, no tant de primera hora al matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim...
2: Avui no podem fer el temps. Avui
0: hi haurà tempestes. Diana, moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 2. Investigació encallada.
1: Aviam si ho he entès bé. Podria ser que algun nostàlgic de l'organització de l'armer secreta s'hagi volgut carregar l'escriptor? Cada vegada entenc menys coses.
2: És que és complicat d'entendre. Tot i que la Joana ens ha fet un bon resum, tot sigui dit.
1: Sí, però ens convé recapitular. L'OAS era un grup terrorista que estava en total desacord amb l'abandonament d'Algèria com a colònia francesa.
2: Exacte. Fins i tot van intentar atemptar contra De Gaulle algunes vegades. Avui els qualificaríem, sense cap mena de dubte, com a elements de l'extrema dreta, que és el que eren. Has de pensar que durant molts anys Algèria va ser la colònia preferida dels francesos i que Orà havia arribat a ser considerada com la perla de la Mediterrània i la cinquena ciutat més poblada de França.
1: Llavors, als anys 60, comença una guerra colonial de grans magnituds on els dos bàndols cometen autèntiques atrocitats. Els uns per aconseguir la independència, els altres perquè no l'aconsegueixin. Fins que arriba un moment que la situació és insostenible.
2: I és quan el general De Gaulle decideix abandonar Algèria. No sense que abans s'hagin produït accions brutals, com per exemple tirar més de 300 persones al Sena durant una manifestació pro-Algèria a París. La policia aquell dia només va reconèixer 3 morts.
1: Sigui com sigui, el cas és que hi ha tot un seguit de paios molt emprenyats que creen un grup terrorista, l'OAS, una espècie d'exèrcit secret.
2: Que cometen un munt de robatoris, atemptats, pistolerisme, però sobretot robatoris al sud de França. Per això contracten professionals dels baixos fons de Lió i de Marsella, d'una banda, i tot de xavals desencantats que han hagut de deixar Algèria per tornar a França i que en arribar aquí se'ls coneix com els pieds-noirs, els peus negres, els africans. Nanos que viuen completament desarrelats, que han vist morir gent a la guerra i que tenen un gran ressentiment contra De Gaulle i l'estat francès perquè pensen, i no estan mancats de raó des de la seva perspectiva, que els han abandonat als peus dels cavalls.
1: I lògicament estan molt emprenyats i disposats a fer qualsevol cosa. Però què hi pinta el nostre escriptor aquí?
2: Segons la Joana, el Bessonov ja havia escrit algunes coses sobre ells, els seus llibres, però feia anys que els estava investigant per escriure el que ell anomenava la seva gran novel·la. I potser havia descobert alguna cosa que no volien que se sabés. El que la Joana creu és que encara hi ha vincles entre l'OAS i el partit de Le Pen i que el Bessonov ho sabia.
1: El que no entenc és per què carregar-se l'ara en una fira de llibres a l'Escala quan el podrien haver mort en qualsevol moment a casa seva de manera molt més discreta.
2: Potser el que no volien era discreció. I a més, un crim en un altre estat sempre és molt més senzill. Les investigacions les estem fent nosaltres i no la gendarmerie. Establir lligams és molt més difícil. I això en cas que hagin estat ells. Jo en tinc els meus dubtes.
1: Per què?
2: Entre altres coses, per una qüestió d'edat. L'OAS va ser especialment activa durant els anys 60 i principis dels 70. Després es va anar dissolent com un terròs de sucre en un cafè massa amarg. Se'ls va menjar el propi pas del temps i de la història. Posem que algun militant amb 20 anys el 1975, algun dels de llavors cadell de l'organització, sigui el nostre assassí. Estaríem buscant un home de 68 anys. Vols dir que ara està com per complicar-se la vida en aquestes coses?
1: Potser ha encarregat l'assassinat. Potser és algú que vol venjança després d'haver estat una temporada a la presó. O encara més senzill, potser és algú que té por d'haver d'anar-hi si se sap allò que vol publicar l'escriptor i per això se'l vol carregar.
2: Però si tots els crims que puguin haver comès estan molt més que prescrits.
1: Però segurament això no és el que importa al nostre home o als nostres homes. El que li importa de veritat és que no se sàpiga per no perdre la seva posició, el seu estatus. Imaginem que és un home que ha refet la seva vida i ha triomfat mínimament. Tot i que els crims hagin prescrit, encara té molt a perdre. I segurament no li tremolaria la mà, i aquí és on entronca amb la teoria de la Joana. Recordes que al primer moment no li va donar gaire importància a l'OS? Però ara, quan ha llegit els mails del Bessonov i ha pogut veure l'esborrany de la novel·la, sí que creu que hi pot tenir alguna cosa a veure. Però sobretot, pels lligams amb Le Pen.
2: Sí, aquesta teoria pot ser molt més interessant, però ens posen un vesper important. Perquè una cosa és investigar la mort d'un escriptor i l'altra és intentar esbrinar la vinculació de l'extrema dreta francesa amb els seus precedents i amb la descolonització algèria. Tot i que treure aquests draps bruts sí que pot ser un motiu interessant per carregar-se algú.
1: O per encarregar-ho a algú de casa nostra. De bojos n'hi ha a tot arreu. I no s'han de descartar per res les connexions que tenen els nazis gabatxos amb els nazis de casa nostra, que n'hi ha. I forces. Potser hauríem de començar a investigar si n'hi havia algun dels nostres a l'escala.
2: Potser tens raó. Ho hauríem de contemplar. Tot i que espero que sigui un motiu equivocat i que tot sigui molt més senzill. Però no podem deixar res a l'aire. Sigui com sigui, condueixes tu de tornada. Tinc tanta son que aprofitaré per dormir una estoneta, si no et sap greu.
1: Cap problema. Anem cap a casa. Sí, sergent, no pateixis. Ja vinc a buscar-te. I busca un cangur per la nena. Jo trigaré encara 3/4 ben bons en arribar a casa teva.
3: Gràcies. Serà la manera més ràpida que ens puguem posar en marxa.
1: No se'n parli més.
2: Et porto un cafè. Val més que te'l prenguis, perquè si no ho fas tu, me'l veuré jo. I serà el tercer del dia.
1: Intueixo una nit mogudeta.
2: De vegades, penso que el meu exmarit li hauria d'haver engegat un tret i haver-lo deixat en una cadira de rodes xuclant sopa fins a l'eternitat. Com a mínim, m'haurien ficat a la garjola. Tindria horaris i em donarien menjar 3 cops al dia.
1: Recorda'm que no et porti la contrària, no sigui cas. Que encara t'entrin segons quina mena d'instints, sergent.
2: No siguis burro. Gràcies per venir-me a buscar. Que el cotxe s'hagi quedat sense bateria perquè vaig deixar-me'n els llums oberts és humiliant. I estressant, a parts iguals. I sobretot em posa d'una mala llet extrema. Arribarem a temps a la reunió amb l'inspector?
1: Suposo que sí. Però el que no sé és què li direm. Fa 2 dies que estem investigant la línia que apuntava la Joana i no hem trobat res de res. Els nostres neonazis són uns veritables fills de puta. Però de tots els que tenim fitxats no n'hi havia cap a l'escala aquell dia. Prefereixen anar a tocar els collons als moros i als negres a la Jonquera o a Figueres o als mercats municipals que fer turisme per la costa.
2: Caporal, aviam si t'haurem de netejar la boca amb lleixiu.
1: Ja pots pensar el que vulguis, però això del políticament correcte ens està matant. A més, darrerament, per un treball que estava fent, he llegit que molts negres es denominen ells mateixos així i que és un motiu d'orgull. Així que mira, no ho veig gens malament.
2: D'acord, d'acord. Veig que llegeixes coses molt profundes darrerament.
1: Estic estudiant humanitats i antropologia a distància en els temps morts.
2: Ara doncs has fet un home amb ambicions. Ara fora conyes. Estic molt contenta per tu. Com ho portes?
1: És dur. M'hauria agradat haver estudiat quan no hi havia tantes pràctiques i tantes collonades. Que ara ens passem el dia fent cosetes i treballets. Jo preferiria un sol examen final i llestos. Però m'he hagut d'adaptar. I em diverteix força, no et pensis. M'agrada que em facin pensar.
2: Doncs ja pots pensar què li hem de dir a l'inspector quan vulgui saber per què no avancem en l'investigació de la mort del Bessonov. Perquè ell és de resultats immediats. I perquè tenim la premsa que ens està pressionant de bon de veres.
1: Ja t'he dit que a mi el que m'agradaven eren els exàmens finals. No haver d'entregar pràctiques cada 2 per 3.
2: Espera. Para un segon a qualsevol lloc. Que això em sembla que serà llarg.
4: Sergent Antònia Siquier?
2: Sí, amb qui parlo?
4: Sóc l'Abril Badia, Sóc la cap de cultura del diari digital La Veu del Poble. Té un minut?
2: Sí.
4: Crec que tinc una informació que podria ser rellevant per la seva investigació sobre la mort de l'escriptor Joan Daniel Bessonov. Ho he estat parlant amb la meva amiga Tura Soler i ha estat ella qui m'ha facilitat el seu contacte. Ha dit que era prou important i que era millor que li ho expliqués directament a vostè.
2: Sóc tota orelles. La Tura té molt bon criteri per aquestes coses i és tota una experta. Segur que el que vostè té a dir-me és important i rellevant.
4: Gràcies. El cas és que fa uns dies vaig estar llegint un fil a Twitter en què unes quantes llibreteres i llibreries atacaven durament el model de fires en què participaven les editorials independents i que cada vegada són més. En els darrers anys hi ha hagut un esclat de fires arreu del país de tota mena, així com també de festivals literaris. I, esclar, hi ha algunes llibreries que s'han emprenyat com a micos en veure que se'ls girava competència. És una mica com quan les editorials van començar a vendre per internet, que gairebé no ho podien suportar.
2: En certa manera és comprensible. Deuen perdre una part d'ingressos i a ningú no li agrada tenir competència.
4: Seria llarg i complex d'explicar, però en realitat no és així. Perquè les llibreries que es queixen no solen tenir a l'abast dels seus clients gaires llibres dels editors independents, que són els que van a aquesta mena de fires. És a dir, la immensa majoria de llibreries sol ignorar, en molts casos per falta d'espai, en d'altres per manca de distribució i altres complicacions, els llibres de les microeditorials i les independents. Per tant, no es pot considerar que les fires siguin la seva competència. Potser sí que qui es gasta els diners allà no compra un altre llibre en una llibreria, però difícilment trobaria el llibre que compra en l'establiment.
2: De tota manera, vostè em deia que hi ha alguna cosa que ens pot servir per a la nostra investigació.
4: Sí, ja entenc que vostè no està per perdre el temps amb les petites misèries del món editorial. El cas és que en aquell fil hi havia algú que deia que era una sort que haguessin pelat l'escriptor i que el millor que podria passar és que hi hagués una desgràcia d'aquesta mena en cada fira perquè així desapareixerien de la faç de la Terra.
2: No foti! Deu haver quedat registrat, això.
4: En realitat, el mateix emissor el va esborrar poc temps després d'haver-lo fet i ara mateix ja no hi és. Però li prometo que el vaig veure allà. El que passa és que la discussió anava pujant de to, hi havia molta gent i no vaig poder seguir el ritme i saber qui és qui ho estava dient.
2: Una autèntica llàstima.
4: Bé, suposo que els seus informàtics podran recuperar-ho i trobar qui va ser el que el va emetre. Perquè en el mateix fil hi havia algú que s'identificava a si mateix com a lector que va dir que pel que hi havia a les llibreries, el millor que podia passar és que totes es convertissin en un McDonald's. Que ja trobava tot el que volia a les fires o a Amazon i no havia de suportar els llibreters. Lògicament li van dir de tot i fins i tot hi va haver alguna amenaça. He pensat que les dues coses podrien servir com a pistes i per això vaig parlar amb la Tura.
2: Doncs la veritat és que ens ha estat de molta utilitat. Parlarem amb els companys d'informàtica a veure si podem recuperar aquest fil i així tindrem una pista més on poder investigar. Ens ha estat de molta ajuda.
4: No hi ha de què.
1: Bones notícies.
2: Notícies que compliquen les coses perquè obren perspectives d'investigació. Però que vulguis o no, em semblen interessants. Tant o més que la hipòtesi de l'extrema dreta francesa contractant sicaris per carregar-se un escriptor a l'escala quan ho podria haver fet a casa seu sense cap problema. Potser les coses són més senzilles.
1: Què vols dir?
2: Que les coses senzilles, en molts de casos, són explicacions més plausibles que les grans conxorxes internacionals. Per ventura, tot es redueix a un afer de botiguers. Què en penses, caporal?
1: Que la trucada ha arribat al moment precís com per poder dir-li a l'inspector que estem seguint dues línies d'investigació. Encara que sigui mentida i que només en tinguem una de perfilada i una altra que tot just començarem a iniciar precisament després de la reunió. A més, avui podrem començar a parlar amb els editors de Bessonov i potser encara podrem obrir una tercera línia d'investigació.
2: Què vols dir?
1: Que els escriptors es veu que sovint diuen meravelles un de l'altre, de portes enfora, però que tot sovint s'odien entre ells. I alguns fins i tot ho fan en públic, sovint, per coses que no acaben d'entendre's. Ara acabo de recordar perfectament per què Manuel de Pedrolo és un escriptor que no acaba de caure gairebé a l'Empordà.
2: Com és?
1: Perquè l'home es va atrevir a dir que Josep Pla era un idiota. I aquí segons quines coses no es perdonen.
2: Encara que alguns puguin pensar que són veritat.
1: Sobretot aquelles que alguns pensem que són veritat.
2: Què, caporal? Com ho has vist?
1: Puc parlar amb franquesa?
2: Si us plau, no espero res més que això.
1: Doncs em sembla que el nostre inspector està molt pressionat des de dalt perquè el mort era mínimament famós. I això ha fet que la premsa s'acarnissi molt més del que és habitual. Si el mort fos anònim, no hi hauria tanta pressió i això fa que ens colli a nosaltres. Pel que fa a l'inspector, estic segur que li agradaria molt més que la teoria de la conspiració internacional fos certa. Per molt rara que sigui. Perquè té molt més mèrit haver desmantellat una operació de l'extrema dreta internacional que no pas una conxorxa de botiquers. Però sap que és molt més probable que sigui quelcom molt més senzill, com tu bé deies. L'única cosa bona de tot això és que ens ha donat recursos suficients, que tenim personal a les nostres ordres, i això ens anirà bé. I també que ha collat els informàtics perquè facin la seva feina com més ràpid millor, que això ens ajudarà molt. Tot i això, no esperis ni una ditada de mel, que ens exigirà resultats com més aviat millor, i tots sabem que el cas és ben complicat.
2: Sí, ni tan sols hi ha cap testimoni, ni enregistrament de les càmeres de seguretat de les botigues, perquè estem en plena temporada baixa. Ja ha fet la feina, independentment de si la feia per a si mateix o per encàrrec d'algú altre, sabia què feia i com havia de fer-ho. Em preocupa que sigui algú que ja ha matat alguna altra vegada, perquè no sabem si ho tornarà a fer. Se'n gira feina.
1: O sigui, creus que si és algun llibreter o algun altre escriptor

0: No ho faràs per telèfon o per videotrucada?
1: M'agrada notar l'alè dels nervis en els interrogats. A la tarda tornaré a ser aquí i fem repàs. I vaig amb l'AVE, una hora d'anada i una hora de tornada. Aprofitaré per clapar. Qualsevol urgència, ja saps on trobar-me.
0: Compte, que ja saps que la Renfe la carrega el diable.
2: Benvinguda, sergent Siquier. Però no calia que s'hagués molestat en venir des de Figueres. Hauríem pogut fer una videotrucada.
1: Sí, certament. Però tenia curiositat per veure també l'editorial. No sabia que era aquí on es cuinaven tants llibres de la nostra literatura.
2: Vol que li faci una visita per la casa?
1: Res, no m'agradaria més. Però hem d'anar per feina. No sigui cosa que l'assassí que busquem decideixi continuar escapçant la literatura catalana. Què em pot dir dels llibres del senyor Bessonov?
2: A mi m'agraden molt. És una literatura de màxima qualitat. És cert que en els darrers temps ha estat complicat haver de defensar algun dels seus títols davant de la gerència econòmica de la casa. Però ja sap vostè que tots aquests llicenciats en Esada i companyia, l'únic llibre que llegeixen és el de la comptabilitat. I encara gràcies. Això ha fet que en alguna ocasió, amb llibres més personals, hagi hagut de trobar xupluc en altres cases editorials.
1: I això és habitual?
2: De vegades no queda més remei. Això ja no és com fa 40 anys, que feies un contracte i lligaves un autor per sempre més, i hi havia fidelitat absoluta. Ara qui realment mana en tot aquest negoci són les agents literàries, que cada cop tenen més poder, i que... I això negaré haver-ho dit davant dels meus advocats. Cada cop fan millor la seva feina.
1: Per què negar l'elogi a les agents?
2: Perquè se suposa que són les nostres enemigues naturals. Jo no hi crec gaire en totes aquestes coses, i crec que el que ens cal és un sector editorial fort on tothom hi jugui el seu paper. Però hi ha molts col·legues meus que en llencen pestes. No els agrada tenir un intermediari més, i encara menys algú que hi entén de contractes, de terminis, de lliuraments, de bestretes... Abans, tot es basava en una relació de confiança entre autor i editor, li diran en molts casos. I ara s'ha perdut una mica el romanticisme. I ha entrat en marxa tota aquesta part mercantil que alguns editors, especialment els més grans, els fa una mica de basarda.
1: És comprensible, tot canvia i sovint això ens fa molta por. I segurament també es devien fer algunes pràctiques abusives que ara no es donen.
2: No li negaré. Hi va haver editors que es van aprofitar de la gallina dels ous d'or, que són els escriptors. Ara, això és pràcticament impossible. De totes maneres, de l'escriptor, que és el productor, en vivim tots, fins i tot les agents, que també suquen dels quartos que ells guanyen.
1: És com dels pagesos o dels ramaders, només que ells no tenen agent literària. I així els va com els va, els pobres. Deixem-nos d'intentar canviar el món, que tampoc ho aconseguirem en una hora. Jo volia saber si en alguna ocasió hi havia hagut problemes amb els llibres del Bessonov. Algú que s'hagués enfadat pel que escrivia o pel que deia, algun tipus d'amenaça o similar, per petita que fos.
2: En general, els llibres eren molt ben rebuts, malgrat el fort compromís de l'autor i el fet que parlés de coses complicades i dures de la història de França i d'Europa dels darrers anys. Però no rebia cartes ofensives ni correus, o com a mínim feia temps. Això sí, cada vegada que li publicàvem un llibre, sí que rebíem amenaces a l'editorial. I això sí que li ho he guardat. Miri, són aquests correus. Al principi no en varen fer cas, però els serveis jurídics de la casa ens varen recomanar guardar-los per si mai passava alguna cosa. Ara estic content de tenir-los. A mi em semblen obra d'un xalat, però mai se sap.
1: Ostres, me'ls podríem portar? Crec que ens poden ser molt útils per a la nostra investigació.
2: Ja ho he pensat i li n'he fet una còpia. No es pensi que és un cas únic. A l'editorial rebem correus amb amenaces i insults molt sovint, sobretot quan toquem temes polèmics. No ens passa gaire amb les novel·les, per això aquest... És un cas una mica especial i està bé que vostès en tinguin coneixement.
1: Doncs li agraeixo molt. Moltes gràcies pel seu temps.
2: No hi ha de què.
1: Només una cosa més. Vostè sap si podria tenir enveja d'algun altre escriptor o mala relació amb algun llibreter?
2: Miri, en Joan Daniel...

0: Era un home singular i no era amic de complaences. Si t'havia dit alguna cosa a la cara, ho feia sense cap mena de problema. I en tot el tema de la llengua, era molt conseqüent i vehement. Ara, si vostè m'està demanant per una enemistat llarga i sostinguda en el temps, jo no en tinc constància. En general, era un bon paio, divertit i simpàtic. Dolgut perquè aquí el consideréssim exòtic i francès i a casa seva català. Però llevat d'això, de petites trifulques i comentaris, no conec cap enemistat irreconciliable.
1: Moltes gràcies. Li agafo la paraula. I queda pendent la visita a l'editorial.
0: Quan vostè vulgui, no ho dubti.
1: Digui.
2: Hola, sergent. Com estàs?
1: Molt bé. He pensat que faré un canvi de plans. Me'n vaig cap a casa directe des de Barcelona. És una tonteria pujar fins a Figueres i després agafar el bus. En un quart d'hora en surt un.
2: Perfecte. Com ha anat?
1: Bé, això de Barcelona és estressant. Hi viu una puta gentada i sempre tenen pressa. I els que circulen per la Diagonal encara més. Tots aquests executius sembla que no els giri res a l'hora.
2: És que no hi ha res pitjor al món que un executiu barceloní. Bé, sí, un de madrileny, esclar. Tot sempre pot empitjorar.
1: Has trobat alguna cosa?
2: No. Ja saps que tinc un amic que es mou molt bé en aquests ambients més extremistes i m'assegura que això no és cosa seva, que ell no ha llegit res en cap dels fòrums que manegen, ni ha rebut cap trucada ni cap informació que la mort d'en Bessonov fos cosa seva. Evidentment, hi ha molta gent que se n'ha alegrat, esclar, però ells no ho han estat.
1: Com en pots estar tan segur?
2: Perquè si ho hagués fet algú dels seus, ho estaria proclamant als quatre vents. Es veu que el nostre home era peça de caça major. No només pel que escrivia sobre l'OAS i Algèria, sinó també per la seva postura beligerant amb el tema de la llengua. El meu amic m'ha dit en paraules textuals que no hi ha cosa més odiable que tota aquesta penya que vol recuperar el català i l'occità en els nostres santuaris francesos. Són tots exterminables, començant pels de la Bressola i continuant per cadascun dels escriptors que fan servir el català. T'asseguro que si ho hagués fet algun dels nostres, ho hauria comunicat per apuntar-se al mèrit i el reconeixement. Una cosa així s'hauria de celebrar com Déu mana.
1: Collons, caporal! Quina mena d'amics tens?
2: Se n'han de tenir fins i tot a l'infern d'amics. I amb aquest no som amics. Som coneguts i ens respectem prou l'un a l'altre com per no tocar-nos els collons. Però fa anys que estic esperant que faci una cagada per dur-lo de cap a la Cangrí i posar-lo en una cel·la plena d'immigrants perquè hi passi una bona estona. I a tu, què? T'ha anat millor?
1: Tinc una possible pista, però abans que te l'expliqui, tenim res dels informàtics?
2: Sí, m'ho havia descuidat. Han pogut reconstruir el fil de Twitter. Tothom hi participa amb el seu nom real, excepte la persona que es va alegrar de la mort de l'escriptor i va esborrar la piulada. És un usuari que es fa dir a la xarxa Galvany, com el cavaller de la taula rodona. De fet, la majoria de piulades que fa són sobre coses vinculades amb el rei Artús i la novel·la fantàstica. I de tant en tant es caguen tot en la literatura catalana contemporània. Estan buscant qui hi pot haver darrere i si el poden identificar. Trigaran uns dies.
1: Doncs jo he estat a l'editorial i hi ha una sorpresa per nosaltres. Cada vegada que publicaven un llibre de Bessonov, rebien amenaces. Cartes anònimes que arribaven des de França que expliciten que en cap cas no s'havien de publicar llibres d'autors francesos. Que els autors francesos que escrivien en català eren uns porcs traïdors i que el més traïdor de tots era Bessonov, que explicava misèries de França que no s'haurien d'explicar i encara molt menys a l'estranger. I que si ho continuaven fent, es veurien obligats a prendre mesures contra l'escriptor i contra l'editorial. Són cartes molt amenaçadores que apunten que si cal faran esclatar una bomba i cremaran tots els magatzems.
2: Collons amb el nostre amic. Generava grans consensos. Tots els de casa seva el volien veure mort pel que escrivia i per la llengua en què ho feia. Si l'èxit d'algú es mesura pel nombre d'enemics, aquest devia guanyar-los a tots.
1: Ara caldrà veure si hi havia algú veritablement disposat a carregar-se'l. Però anem augmentant les possibilitats. L'extrema dreta francesa, que crec que podem començar a descartar. Algun xalat que odia la llengua, la qual cosa ens obre un camp de possibilitats immens. Algun llibreter o escriptor, o simplement algú que se'l va carregar per qualsevol altra cosa. En lloc d'aclarir-se el panorama, cada cop es complica més.
2: Com la puta vida, sergent. Com la puta vida.
3: Heu escoltat Investigació encallada, capítol 2 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cristina Cantal, Lali Giné i Josep Torrent. I al capítol següent, una nova Vila del Llibre dedicada al canvi climàtic se celebra a Cabrils i una nova boca, l'escriptora Ada Castells, apareix morta després del festival. Serà el capítol 3 de Mar Negra, Escolar-se a l'asfalt.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
7: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
5: Salut Activa.
8: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre y cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jubs i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'associació mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
0: Remor de pedra.
2: De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per a arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
1: Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gaianada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
3: Arran de que l'última gran gaianada del 2015 va deixar al descobert tot en això de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu, que havia quedat amagat, estava sota vegetació, degut a que havien quedat en desús. I es va pensar que la natura ens havia donat l'oportunitat de recuperar aquest patrimoni humà. I tota una sèrie de persones superexpertes van elaborar aquesta guia. Jo només vaig contribuir amb una descripció dels hàbitats naturals, una mica per donar, com comentava abans, aquest contrapunt de naturalesa intrínsecament unida a l'activitat humana.
1: L'antropòleg Jordi Sunyer prepara un nou llibre sobre la pagesia. En el procés de documentació ha estudiat les construccions que al llarg dels anys s'han emprat per regar els conreus.
4: El dibuix de les sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas veiem com les sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda Barà, estan situades a una segona línia, i curiosament, segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. Són torrents, doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com, en un lloc com aquí, mediterrani, amb poca afluència d'aigua tant en el subsol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí doncs neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
1: La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt forma part del patrimoni.
4: És molt curiós perquè una masia pot arribar a ser tot un món en si mateix, no? És a dir, un nivell d'autosuficiència que avui en dia ens en faríem creus. Tots els pobles tenien masos, masies, barraques on passar la nit. I les masies, a més, tenien sistemes de captació d'aigua per ser autosuficients, no? Per exemple, hi ha Cal Xitot, a Torredembarra, molt a prop del centre d'atenció primària. Ara només en queda una sínia abandonada. Ara és una mena d'aparcament. Però jo a aquesta masia hi havia vist vaques. I sóc de l'any 75, com us he explicat, no? Aquesta masia, que tinc retratada per mi en aquest futur llibre, doncs tenia la seva pròpia sínia, tenia terres de conreu, tenia vaques, tenia regadiu, i estava envoltada doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària, era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar no fa tants anys, als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop, hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient amb molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni doncs, no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre les cases antigues d'aquestes cases.
1: Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
4: Perfil habitual, als pobles d'aquí la rodalia, últimament he estat fent treball de recerca a Creixell, es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro i a un lateral i hi tens una mena de tapa com si fos un pou, doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi, per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua, es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja, aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que hi ha baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
0: Remor de pedra.
1: Com funcionaven els aljubs o cisternes?
4: En aquest cas, les últimes que jo he vist, a Creixell, amb una palanca, deixar anar l'aigua fora i al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
1: Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
4: Per exemple, el tros del meu avi, a les Roques Planes, n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar doncs, les diferents malalties que afectaven a la planta, calia doncs, fer la barreja amb el sofre. Per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat aprenent, doncs, es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava super, com dir-ho, estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, t'embrutava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres, sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara, si ens hi fixem al de fora, trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que de fet es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com al de fora sempre doncs hi havia un got o una galleda per tal que si passaves per allà poguessis veure aigua, no? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la rodalia i sobretot cap a l'interior fins a Salamó, no? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda doncs, dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
1: I, com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat, els cocons.
4: Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien, d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era, es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs, anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs, acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant. No? A mi em sembla doncs, una sèrie de coses que, clar, que no formen part dels llibres d'història, no? Però que te dibuixen doncs, com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs, han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
0: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'etimologia de bassa és d'origen preromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu, barra, cognat del castellà, balsa, i potser del basc, balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga, o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'avia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
1: L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
5: Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor, i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs, fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, a la riera, l'aigua ja era dels molins. I llavors els moliners doncs, no deixaven que ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, si no, no molien, però no deixaven fer els altres. No? Tenien la propietat, diguéssim, i eren aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és la lluita per l'aigua Baix Gaià, no? Que totes aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
1: L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànam. En Pep Saragossa ens ho explica.
5: I tots aquests elements doncs, quedaven a la vora de les síquies i dels recs, doncs, anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'hort de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànam. El cànam és una planta per fer elaborar tèxtil, no? Per lograr fil, molt important durant fins a començaments del segle XX, perquè, doncs, esclar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànam primer necessites aigua perquè la planta visqui, però després, per fer l'elaboració, el primer que es fa, és una vegada segat, és posar-ho en basses perquè s'estovi i es podreixi, per després pugueu gramar, diguéssim, pugueu elaborar, doncs, diguéssim. No? I llavors han anat quedant aquestes basses al moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra, i és clar què va passar? Que van agafar, les van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més. Doncs. I esclar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no? Que és la bassa de Cadamià. No? És un element molt important.
0: Ramó de Pedra.
1: I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
6: Feien fil que també teixien per fer llençols, que deien llençols de fil. Eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànam el posaven a remullar i llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar, fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva àvia paterna, la meva sogra, ella també bregava el cànam i guardava uns estris, però s'han perdut, algú desaprensiu els va fer desaparèixer. I ho guardava perquè, mira, aquí el Tafulla, a la part de fora tenen un munt d'arades que jo vaig donar i a dins del museu tenen coses que jo guardava i la vaig donar aquí al Tafulla. També guardava aquests estris de bregar el cànem, però et dic, algú desaprensiu i unes piques de pedra, doncs ho va prendre i no sé què n'han fet. El cànem fa una flor blanca i collien aquella flor. En tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinc ajat i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem. I vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotafluix. I llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar. Per després, per breguer, la bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Caldamià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Caldamià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
0: Ramó de Pedra.
1: El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'associació mediambiental La Sínia. Una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
7: El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i doncs la manera que es té d'això, d'acollir la palma, ja veureu, no? Que és una manera que és, bueno, això que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? Que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? I totes les persones artesanes que es dediquen a això doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
1: Per a aprendre les tècniques de la cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Palma de Mas de Barberans. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
8: Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom se va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes... I molt bé.
9: Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien des de cistells a tantes altres coses. Quines plantes s'utilitzaven o s'utilitzen per fer doncs, aquests teixits?
8: Nosaltres treballem el margalló, que és l'autòctono d'aquí de Catalunya. Si antes se banyava, pues, se mullava pues, a les basses o... Sí, més que res a les basses, perquè així se banya i se deixa reposar. Se tapa en una toalla, una tovallola o una saca. Antes se feia en una saca, un sac d'anàpre d'olives, que era molt més consistent, s'enrotllava i es deixava pa demà, treballar pa demà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i en aigua, si és aigua calenteta, per treballar en seguida. En cap d'una hora ja pots treballar. I clar, ja no anem a les basses a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a eixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors quan ja la treballa s'està tobeta. El primer que fem és anar a fer palmes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, tres setmanes, uns 21 dies. Les han anat pegar la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, les han d'anar a recollir si ha de ploure, les han d'escampar. I bueno, és un procés molt llarg. Llavors el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona escoellar, que és tallar el final. I és quan ja les fulles se separen totes. Llavors, bueno, antes de començar a llatar, el que has de fer en una agulla és arreglar-te-ho tot, fulla per fulla i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues 5 mil·límetres, per exemple. Vols fer una peça gran, pues més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens l'amunt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
9: Llatar, que vindria a ser trenar, no?
8: Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, hi ha el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir la corda, en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, de fer els acabats, de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar a li ficar més fulles, més corda...
9: I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
8: De tot, perquè com és flexible... Tu, quan cuses, li pots donar les formes que vulguis. Doncs nosaltres vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fan a sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí, pots fer el que vulguis. Ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, pots fer de tot. Fem escombretes, llapissos, moltes coses.
10: Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no t'hi no té res més que el sol fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a lletar i després a fer cordell i a cosir, pues, el que es vol fer un bolso, el que es vol fer una catifa, no sé, transmetre l'ofici en, no sé com explicar-te-ho, per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines, no hi havia pobals de plàstic. Què més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crio, se feien lo pa dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havien de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No ho sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
0: Ramó de pedra.
1: Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Raspinell, Quercia brachydactyla.
0: Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
2: Duc, bubo, bubo.
0: Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
2: Picot garcer gros, Dendrocopus major.
0: El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes al riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
11: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tindrem de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també els primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates, unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. Estem pendents de la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa, oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
10: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
11: Són moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
10: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui, la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequers demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guibas, de Televisió de Girona, ens ho explica.
12: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Uns dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
13: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe amb condicions.
12: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
14: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
12: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequers es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
15: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre d'una aula és molt difícil.
12: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
1: I quan són un quart de vuit us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que, per aquest motiu, demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
12: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
19: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
12: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
0: Notícies en xarxa. Tota la

0: Segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
1: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
2: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, i el problema és que no té un espai o un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel CAT Temporers.
1: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Seròs porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
0: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
3: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
4: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
5: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
6: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport en femení, que és un referent per als joves i per donar oportunitats també a les nostres esportistes.
5: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
7: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
5: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertiran l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
0: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
8: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber disfrutar.

0: sabes, sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Insta, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el palau con nosotros.
1: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
2: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
3: Sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és un empeny i és una com anar cap endavant.
1: El Dansar Neu al Festival de Cultures del Pirineu ja escalfa motors. Aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i altres contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
4: La xarxa de comunicació local.
5: El diccionari Termcat.
6: 40 anys, 40 paraules.
7: 1997. Clonatge.
8: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
9: Maria Navas.
10: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TERMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TERMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TERMCAT.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijó durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per la 2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
5: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
6: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
8: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
7: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
9: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
10: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
9: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, El Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta, eh?
11: Bon dia, Helena. Sí, som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana. Aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Víctori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
12: Bon dia.
11: Què fareu aquest matí?
12: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
11: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
12: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
11: I si ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
12: Jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres, un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
11: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
1: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciencs el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola i què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Què tal? Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
16: Home, doncs jo crec que ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bueno, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que fa, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen les restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent. sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
1: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
16: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim, penso que el que hem demanat des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí, nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat bastant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem, ara, aquest mes tenim una reunió, una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'Agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que se'ns serveixi, en primer lloc, per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment bolcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja s'ha sentit en alguna banda, que sigui possible doncs, algun tipus d'estatament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
1: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
16: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
1: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci,
16: Tant de bo, tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig, tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions, és evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos bé, doncs que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
1: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
16: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
1: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
17: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com de gent rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
18: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
1: L'Igualada Montada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
19: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues, no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
20: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
21: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
22: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
21: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
23: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
21: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
1: Com sempre, arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia, i això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local. Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans esperades... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada, durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell, i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.
2: Entreu!
0: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
5: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
0: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits al príncep. el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
2: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
5: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
2: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
1: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
0: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
5: Heu estat molt amable, majestat.
1: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
0: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
0: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
0: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
5: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
0: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
0: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca, amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent! El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat tot a les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta

0: enigma, evidentment. Aquesta paraula molló també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mollons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, molló. Hi has estat, Mercè?
1: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases, doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
0: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt
1: tots tenen el seu encant, és veritat.
0: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. Mm, el recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, eh? El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesha Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la Damari Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Apa!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops em volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba, carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
4: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
1: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat. Però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, que sé, anem amb la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert 60, Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
4: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per antiguitat i per...
4: Jo ho vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
4: Si al final vinc per patar la xerrada una estona.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí, sí. A vegades sembla que, quan parlem de guerres, parlem de partits de futbol, on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten, ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, es fan aquest suport extra monetari, que a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí?
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten als àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure'n borilles.
2: Sí,
0: tot això també, ho poden també veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno...
2: Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
1: és molt interessant. Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors hi ha els Cleos, no? Que són la glòria eterna, és el cim, no? De l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix. Però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs he fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Este, sí.
0: Ho sabia.
1: Pues podria haver guanyat, sí.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No, no.
1: De fet, malgrat l'avantatge anava al britànic, que ja han comentat.
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra del Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navis, dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que l'Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Això, la...

0: els que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
2: I francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
2: Que si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
2: No. Fatal.
1: En fi.
2: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
0: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
2: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi ha de fer molt mal, eh? La venjança va ser dura.
2: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, pinga.
2: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
2: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què voldries? És lo que tienes.
1: Un clar. Movimiento muy sexy.
2: Tot això, aquest era King Africa.
0: Has posat la segona cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
2: Hosti, veus?
0: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
2: Hagués entrat King Africa.
1: Ja,
2: segur.
1: Jo tinc un altre estil.
2: Sí,
0: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
0: Ja, respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
0: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms... però poso una música amb molta cura.
2: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
2: Exacte.
0: La democràcia.
1: Per algú surten bé. I la resta del món no.
2: Exacte. En aquest context de guerra freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en guerra freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, els Estats Units es va mantenir allò... Ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista.

0: Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer doncs, el que fas en aquests casos. No? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
1: Pesquers.
0: Pesquers.
2: Clar, és que...
0: Estaven pescant.
2: És que, clar, jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica aquest conflicte és foc amic. Vull dir,
0: Imagina't.
2: O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què feu?
0: Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cretallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cretallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierdes.
2: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
1: ah, sí?
2: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
1: En els partits?
2: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
1: Sí que ho és.
2: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
0: En general van donar, l'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
1: ambigua, no?
0: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3,
0: no, perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat, vinga, un altre cop.
2: Pareu de barallar-vos.
1: I a fer... Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així.
2: Que sí, sí,
1: barregen... Sí. En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa.
0: Mm.
1: Hòstia, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha a les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí! I a sobre hi ha 1.800 persones allà només? Que es coneixes a tots? Hi ha gairebé tantes persones com soldats? No pots ni fer una novieta? Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, va, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Que... Maldives, no. Malvines, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Has fet un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Un monòleg, amb Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, sí, això sí, és sí, un sí. Tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? El 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals, com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. Estaquear. És que és una paraula que...
0: És no sé traduir,
1: és estaquear, sí. És, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin sí, els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir, sí.
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges. El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines i carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets. I no
1: jo
0: coneixen...
1: aquesta la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines i justament parlant ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats, terrible, el panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que... glorifiquen
1: no,
2: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
2: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte, sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir, la guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: portes d'altre.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats en format d'MP3. Per això, aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
3: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: I per començar, els diré què és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

Hem escoltat Sambanà per al grup Els Pescadors del Francolí i els afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La media volta i Tu, solo tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i un mundo raro.

Acabem d'escoltar per als pirates Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la cirereta o petons i cireres que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta o petons i cireres interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà, una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajun, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

d'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda amb braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretat per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la Trinca. La van incloure en el disc Trincamerón del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la varen musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

0: meu, s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: Quan tu meu, quan tu meu,
0: s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: Un amic li diu, tu meu, feu una cosa.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: De dona us disfressareu, gràcia i tallada.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: I això proclamareu a cal canonge.

les cançons irreverents i divertides de la trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners del Camp.

Una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fent camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els hi digui el títol? Sí? És Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar, Mestre d'Aix.

Segurament, amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita, política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de l'illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: amb aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Pen good? Enjoying the champagne?
1: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cuple. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: ferida i a l'hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
4: Sota els cims de les muntanyes.
0: muntanyes, els ramats transhumants pasturen calçó.

els estius i els rigors dels hiverns sencers. Transhumància.

ciència és la nostra guia, la nostra cosa se vindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

0: Molt xulo aquest tema de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa el Canaja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista d'Alcanà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes, a la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica, i finalment entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Caçà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a 1:15, festa major de Golmés amb una ballada amb la Copla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Copla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Copla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Copla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2:40, ballada Rubí amb la Copla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12, ballada Taià amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15, ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 5:45, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Copla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6, aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric, amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Copla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Copla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Copla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Coples Bisbal Jove Sabadell i Juvenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Coples Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda amb les Coples Reu Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Copla Lluïsos, i també a 12:40 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Copla La Principal del Llobregat. També a 12:40 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Copla Ciutat de Terrassa, i a 12:40 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 12:40 ballada amb la Sabadell a Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Copla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Copla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de 5:00 de la tarda amb les Coples Catania i Maricel. També 6:00 a Berga hi haurà ballada amb la Copla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental copla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castà, tant si han nascut al municipi com si han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les coples castanenques: la Salvatana, la Principal de Castà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castà en els anys que han estat de Cassà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la cobla contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: xiplejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanó de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i si pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic collasardanistagermanolaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós. Això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coblejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu

0: Coplegem, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplegem, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
2: Ona Villas, 107 FM. Sintonitzes Ona Villas.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix la filació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamarsa. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al pecús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata, cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenades salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys, i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
24: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical, el polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
26: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més l'ona acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
25: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
0: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
4: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos, als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
2: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
0: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
0: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convidar a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
6: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
5: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
7: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
5: Així, textos històrics

0: Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
1: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
0: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
2: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
0: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
3: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
4: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
3: En futbol, els socis del Centre d'Esport Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
5: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com el senyor Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equip se senti orgullós.
3: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
6: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
3: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
7: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
11: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per

0: recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tió. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
3: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
6: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paner, que n'és la portaveu.
7: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
3: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
6: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
3: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
6: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
3: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
6: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
3: Als esports, avui es decideix la lliga de waterpolo femenina, Joan Barberà.
8: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de lliga i per a les mataronines al tercer.
3: I molt pendents del temps perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
11: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
12: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
11: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
3: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
6: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
13: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
6: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
3: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
7: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
14: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
7: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
14: El govern ha qualificat la visita del Pontífex com un fet històric.
15: Notícies en xarxa.
3: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
17: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
18: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
16: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
3: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
6: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
19: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
6: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
3: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neu Aragall.
20: A la campanya, els germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
21: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
20: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
22: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptar Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
0: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
22: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
3: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència les dues coses de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
2: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
1: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
3: Són 3:15, en clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
24: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
23: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
25: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
23: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
15: Notícies en xarxa.
3: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
6: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
26: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment de moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a atacar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora,
6: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
5: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquem als pressupostos, als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
4: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
8: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
9: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara, teníem un punt molt fosc i on volíem millorar doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
8: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
10: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
3: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
12: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
11: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
27: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
11: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
3: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una criada tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
28: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
7: aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurisilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, doncs bé, doncs, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i per tant això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
28: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca a Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
3: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
13: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu en els darrers anys ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
14: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
13: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
16: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
13: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'Hockey Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
17: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
13: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
18: Ya han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
13: Riquelme asegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina, tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
19: Estan fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
13: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: La xarxa de comunicació local.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Ona Bitlles.
1: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... Perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

Las mil y una rumbas es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres.

coses mesquins, perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, si vol un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor, i no ho sé, ni una fill.

I don't care. But last night, darling, I lost my underwear.

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta. Em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de manar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica, que tenien moltes oques, i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: Ah! D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res, i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets filla, tu?"
3: "Sóc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que, a sota, portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia. El rei, quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
7: No, ja es restranya en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per a altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra,
6: clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu «El meu avi és un campió». I, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, a l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi, trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com són.

0: plàtan de sentit, la música.
1: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
0: Una cançó preciosa.
1: Oh.
0: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
1: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè... torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte.

0: aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica el volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també van tristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles! I no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella:
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenir unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents, són precioses, i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat, fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt
6: tots
7: molt
6: tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Marie Jalabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: A ballar!

Molt bona tarda, fanàtics de l'època dels 80. Comencem una nova edició del programa Retorn als 80. Torna la marxa a la pista de ball de Ona Villas. I per començar a la marxa tenim el tema You Eddie My Angel.

i seguim gaudint d'aquella època dels anys 80 amb el tema Don't Stop the Music.

quines grans melodies es feien aquella època dels 80 i ara per seguir gaudint més d'aquelles meravelloses melodies tenim el tema Eda.

Vinga, vinga, que no pari la bona música d'aquella època dels 80. I ara seguim la marxa de la pista de ball de Ona Villas amb el tema Back to This Night.

Vinga, vinga, i continuem gaudint d'aquelles melodies dels anys 80 amb el tema Love Me Forever.

Vinga, vinga, a ballar, a ballar, a ballar, i no pareu de ballar. I ara seguim amb el tema If You Were Love.

Vinga, vinga, ja falta poc per acabar la pista de ball d'avui. I ara seguim amb el tema Don't Call Me Tonight.

Vinga, vinga, i un dissabte més ja hem arribat al final de la pista de ball de Ona Villas i ho fem amb el tema Mercury and Iron Halls. Espero que hagi gaudit d'aquestes melodies precioses dels anys 80 que ens feien ballar el cos cap aquí i cap allà i no paraven de ballar. Bueno, xatos, que tingueu una setmana fantàstica i ens retrobem el pròxim dissabte. Una abraçada ben forta. Adeu!

0: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, avui un Sac de Sons especial, un Sac de Sons on recuperem tots aquells temes que setmana rere setmana hem anat deixant arraconats, doncs, perquè o bé això aquí no ens hi encaixa, o avui no és el moment, deixem-ho per demà. Doncs avui toca això, els arraconats. I comencem amb un d'ells, Sydney Youngblood. Aquest és el Sit and Wait. Comencem amb so ballable, com sempre. Aquesta és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts.

Doncs així, amb aquest Sit and Wait, hem volgut començar, hem volgut deslligar avui el nostre sac, el sac dels arraconats, així l'anomenem avui, perquè doncs això, es queden setmana rere setmana, es van quedar temes arraconats, i avui doncs hem fet així un refregit i els hem recuperat. Aquest Sit and Wait, un dels treballs d'aquella dècada dels 80, lletra la mínima, però ben enganxosa. I per lletra la mida, la mínima, doncs una que coneixes molt bé, any 1993, Hathaway, What is Love? What is love?

0: Això sí que va ser un bon puntàs a la dècada dels 90. What is Love, Hathaway? Aquesta és una de les que avui ens ha ajudat a deslligar aquest sac de sons dels arraconats.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
3: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
2: No deixis que t'enganyis. Sex and drugs and rock and roll.
0: Doncs vinga, que estem ja en matèria del sac de sons, avui diferent, segurament. Vaja, segurament no, del tot segur que avui és diferent. Dècada dels 90, si la memòria no em falla, o ben bé acabada dels, o bé a finals, dels 80. Opus, Life is Life.

Life is Life, eh? La recordaves aquesta dels Opus? Segur que l'has brincada més d'una vegada. I si recordes el següent, vol dir que tens, vaja, anys i panys per donar, vendre i regalar. Principis dels 80, Dexys Midnight Runners, Common Alien.

0: Els Dixies Midnight Runners ens van deixar a principis de la dècada dels 80 aquest Common Alien, que avui hem recuperat aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. La música al teu estil.
0: Doncs si recordaves aquesta dels Dixies Midnight Runners i evidentment ja tens certa edat, o una edat, o dues, o tres, com Mendel Arenda, també recordaràs aquesta de la dècada dels 60 cap a finals, tot i que a la dècada dels 80 les Banana Rama van fer la seva versió. De quina? Del Venus, del Shocking Blue.

Any 1969 es publicava aquest Venus amb els Shocking Blue i doncs d'aquest ritme no el deixem, sinó que la pugem un xic més per rebre Marshall Kershaw, un guitarrista i cantant nord-americà que ens va deixar joies com aquest Someday, Someway...

0: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
1: Doncs el sac de sons el pots escoltar sempre que vulguis, allà on vulguis i en el moment que més et convingui, i sempre t'ho passaràs bé amb nosaltres, això és la garantia. Avui aquest sac de sons, ja ho veieu, és un sac de sons on tenim els grans arraconats de la família, aquells temes que setmana rere setmana els vas deixant en un costat i que penses, bueno, això avui no toca, ja tocarà un altre dia, i avui ha arribat el moment de fer-los sonar. Entre ells, aquest que comença a entrar ara. Trenca totalment amb la línia del sac de sons, però és un dels músics que aquí també ens agraden, que és en Vangelis, l'enfant.

Un tema que es va popularitzar a la dècada dels 80-90, diria jo, gràcies a un programa de televisió espanyola i que el feien servir com a sintonia. La que està començant a entrar ja és també una d'aquelles que aquí s'han quedat apartades. Són els Dream Academy i aquest és el Live in a Northern Town.

0: Potser el gran èxit d'aquesta banda britànica, els Dream Academy, van publicar doncs aquest Live in a Northern Town.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, que continuem repassant històries del panorama musical, i en aquest cas continuem amb el britànic. El any 1978, pràcticament l'únic èxit dels Sniff and the Cures era The Driver's Seat.

Aquest Driver Seat també és una d'aquelles que han quedat arraconades al llarg d'aquesta temporada del Sac de Sons. Igual que arraconada s'ha quedat aquesta dels Equals, Baby Come Back.

0: Baby Come Back, això es publicava l'any 1968, si la memòria... No, la memòria no, sinó si el text que tinc en pantalla no m'enganya pas, perquè el 68 mentre encara anava amb bolquer, si és que no feia pas massa que li havien tret. Eren els Equals.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
0: Doncs ara sí, tornem a la música que ens feia brincar i desmelenar. La coneixes molt bé, la Joan Jett.

I love rock and roll era el so clàssic de la Joan Jett i els Bloodhearts. Aquesta la coneixies prou bé i t'has desmelenat segurament. I també et desmelenaràs amb la que anem a entrar ara mateix. Quiet Riot, Come on, Feel the Noise.

0: Come on, feel the noise. Sap que no ens havíem desmalanat, amb aquest tamarro dels Quiet Road, dels Quiet Riot, ara sí. I que avui hem volgut recuperar aquí, a la nostra carmanyola de les sobres del dia abans.
1: Jo també escolto el sac de sons.
2: I jo també.
0: Vinga, que ja se'ns acosta el moment de començar a plegar veles i marxem fent una mica l'índio amb els Enigma. Aquest era un treball dels que van publicar a la dècada dels 90, el Return to Innocence, que pràcticament ens indica això, que hem de començar a plegar veles.

Amb els Enigma pràcticament ja tanquem el nostre sac de sons. Aquest era el Return to Innocence. El publicaven a la dècada dels 90 i és la que ara sí ens fa dir adéu-siau fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veurem d'aquí a 7 dies. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. I ara sí, ve la darrera d'avui, Escala en Colagno Brothers, un cor de dones belga que ens va deixar i ens ha deixat aquest gran tamarro, Nothing Else Matters.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.

0: Bona tarda a totes i a tots.
1: Bona tarda a tothom.
0: Des de la Biblioteca de Sant Pere de Riudebitlles, avui tornem en el cine. El cine amb els Jaumes. Amb el Jaume Font, el Jaume Felipe, amb el Jaume Felipe i el Jaume Font, per comentar una pel·lícula documental que et compta la societat, no? De ser i tenir, no? Aviam, com amb la versió francesa es diu?
2: Être et avoir.
3: Être et avoir, exacte.
0: Molt bé.
3: Bueno, avui fem un
2: documental.
3: Un documental, cosa atípica.
2: Sí.
3: Però que és un gènere de cine que s'hauria de tenir en compte perquè n'hi ha de molts interessants. I en casos com aquest, petites obres d'art.
2: Sí, aquest va obrir camí, aquest documental, perquè molts dels que van venir després van imitar la manera d'aquest documental. Aquest deixar la càmera i deixar que passin les coses...
3: Allà està.
2: Sense pressa.
3: Sí, sí.
2: No? I aquest buscar les reaccions de la gent que hi surt i no intervenir per res, no? I ser un testimoni...
3: No, no hi intervenir per res.
2: I fer... Bueno, el rodatge es va allargar durant 10 setmanes.
3: Sí, va ser llarguet, però la tècnica era la de la càmera invisible.
2: Sí, exacte. Sí,
3: plantaven la càmera... Uh-huh. El que sí que aquesta... Bueno, això els seguidors diran ara de què parlen, aquest. Parlem d'una pel·lícula que jo la desconeixia, d'una pel·lícula documental que jo la desconeixia, no la tenia d'això, que me la va recomanar el Jaume Felipe, cosa que li estaré eternament agraït.
1: Sí, perquè està emocionat, eh?
3: Molt, molt.
2: És una petita joia.
3: No, a mi em va emocionar. Em va emocionar moltíssim, vull dir. I és una pel·lícula que, a més, no té un guió,
2: no.
3: Però sí que té una línia.
2: Sí.
3: Una línia que coneix.
2: Sí.
3: I a més, és molt ben feta.
2: Sí.
3: I sobretot, jo crec que el muntador, que és el mateix director, que és el Nicolas Silver, fa un treball fantàstic.
2: Sí.
3: Perquè està muntat d'una manera que no intercedeix una seqüència amb l'altra i pot seguir el fil de tot d'una manera que t'hi poses dintre.
2: Sí, flueix.
3: Flueix molt.
2: Flueix. Aquest documental el comences a veure i sense que passi res extraordinari, perquè no passa res extraordinari, però no pots deixar de mirar.
3: No, és addictiu.
2: És addictiu.
3: Sí, sí, és addictiu. Això que quan comença, quan la vaig començar a veure, jo vaig veure la versió francesa.
2: Sí.
3: No per res, no sé per què, mira.
2: No, ben fet.
3: D'això. I, clar, obren pantalla amb les vaques, dic, home, jo volia veure una pel·lícula de canalla, no de vaques.
2: Bueno, t'està introduint
3: en el sistema i el mòdul vivendi de la societat d'aquest
2: sí.
3: poble.
2: Perquè expliquem de què va.
3: Bueno, és la història d'un mestre. Més que res, ens volen ensenyar el sistema d'escola única rural de França. A través de les vivències d'aquest poble, que és un poble, no sé com es diu, però és de la regió de l'Auvergne.
2: Sant Etienne,
3: ho he
2: buscat, és un poblet molt petit.
3: Molt petit, però em va fer d'això perquè de jove, jo hi havia anat molt a aquesta regió, de jove, perquè allà es feia el Gran Premi de França de Fórmula 1, el circuit de Clermont-Ferrand.
2: Ah, sí, està a prop.
3: I jo hi havia anat molt, hi havia anat 4 o 5 vegades a veure la Fórmula 1. Bestieses d'aquelles que fas quan tens 18 anys o menys.
2: Bé, coses que s'han de fer quan tens 18 anys. Sí. Que és anar lluny.
3: I vaig buscar la zona de l'Auvergne,
2: sí.
3: és la capital de Clermont-Ferrand.
2: Sí. Sí, és allà. És un poblet molt petit que quan es va fer el documental tenia 244 habitants i ara en té 267.
3: Sí,
2: dos carrers, l'església, un bar, bueno, un bar que deu ser la boulangerie, i el bar, no? La fleca i el bar, i l'escola.
3: Tot complet.
2: Sí.
3: Tot junt.
2: Tot junt.
3: Llavors, també haig de dir que em va sorprendre, perquè desconeixia també el sistema d'aula única del francès.
2: Uh-huh.
3: I era un sistema que aquí, suposo que n'hi deu haver alguna, d'aula única, amb algun poble d'aquests que despoblats de l'Espanya vacia.
2: Sí, segur.
3: Com ja ho era aula única, el mestre que va prometre el mar.
2: Exacte.
3: Ja era jo, però clar, jo era en temps de la Guerra Civil. Això és més cap aquí.
2: Sí, és
3: bastant més cap aquí.
2: 2002.
3: I em va sorprendre doncs, que encara es mantingués aquest sistema, Però un cop has vist la pel·lícula, penses que aquest sistema no s'ha de perdre mai.
2: S'ha de continuar fent.
3: S'ha de continuar fent.
2: Perquè al final té, que té 14 alumnes, 12,
3: sí,
2: de totes les edats.
3: Però més és
2: bueno,
3: curiós,
2: té el grup, clar, dels petits, el dels mitjans i el dels grans.
3: Ja em perdonareu si faig incidència de que és una pel·lícula que l'hem repassat ara. I a més s'hi ha afegit la vaga de les mestres.
2: Bueno, és que està de plena actualitat.
3: De plena actualitat.
2: Aquest documental, clar, està de plena actualitat.
3: És que és un contrast tan contrastat, perdoneu la redundància, que dius, bueno, escolti, a part del sou, no us podeu queixar de revés. Perquè ho teniu tot. El sou va, d'acord. Però això del sou també és una història, que el que paga sempre paga molt i el que cobra sempre cobrem poc.
2: Sempre.
3: Vull dir, això és de tota la
2: vida. Si no ens posarem mai d'acord.
3: Però, absolutament, diu, les ràdios. Escolti, jo anava a la Salle i teníem una ràdio de 60. Érem 60 a la classe.
2: 60 alumnes per curs.
3: Per curs. I un professor que també ens ho feia tot. Un hermano que ens ho feia tot.
2: Era
3: l'hermano Albert, ens feia tot.
2: Sí, sí, sí.
3: Francès, matemàtica, geometria, d'això. Hasta l'educació física. Es treia la sotana i soltava més que nosaltres. I clar, ara dius això. A veure, que no és una crítica, d'això de la vaga de mestres. Escolti, ni molt menys. Però vull dir-te que, clar, quan veus aquesta pel·lícula i veus aquest mestre, sobretot, i dius, home...
2: Bueno, el mestre, jo crec que el mestre d'aquesta pel·lícula és excepcional.
3: És excepcional.
2: És excepcional, sí. És el típic...
3: Quan em van fer aquest, em van trecar el mollo.
2: Bueno, és el típic mestre vocacional.
3: Però molt,
2: Que ell vol, el que vol, és ensenyar.
3: Mira, i amb aquesta pel·lícula, sobretot, hi ha una seqüència que a mi em va arribar al cor, em va emocionar, que és quan ell parla amb la nena gran, que sembla que tingui una mica d'autisme.
2: Sí. Sí, sí, té dificultats de comunicació.
3: Sí. Mm-hmm. Però com li parla de quan la porta i sobretot al final que li diu, aniràs a l'institut, però jo estaré aquí. Em pots venir a veure i si tu no vens, vindré jo.
2: Sí. Sí, sí, si vols venir els dissabtes, ja ho saps.
3: Mare
2: ja meva. Ho saps, clar, perquè a més el professor viu a l'escola.
3: Sí, sí, sí.
2: Viu a la mateixa escola, al pis de sobre.
3: Però bueno, ara estava pendent de que amb el professor no, com que
2: bueno,
3: jo viure,
2: clar.
3: Jo no sé si em podré quedar, segurament, si, pel que expliquen, segurament s'hi va quedar, perquè
2: no
3: el professor era d'allà a la vora. Uh-huh. I per tant, se suposa que...
2: Que ja tenia casa, que no necessitava.
3: L'únic que ha de fer el professor actual és posar un llit de més per si algun dia hi ha turment i no pot marxar.
2: Exacte. Sí, sí, perquè ja es veu que el temps allà és una mica complicat.
3: El temps no acompanya gaire.
2: No acompanya gaire.
3: Però hi ha seqüències que, ja et dic jo, a mi encara ara recordant-les m'emociono.
2: Sí, sí. No, a veure, és molt maco el documental. Bueno, jo crec que els nens són meravellosos, sobretot el Jojo.
3: No estan fets malbé.
2: No. Els petits són...
3: I la Marí.
2: Són maquíssims.
3: Molt macos.
2: Són molt macos, però bueno, són nens. Al final són nens petits, que deuen tenir 4 anys i mig, em sembla que diuen,
3: sembla que,
2: no?
3: He llegit que eren entre 4 i 14. Ai, no, entre 4 i 12.
2: Entre 4 i 12.
3: Entre 4 i 12.
2: Sí, els més petits del tot tenen al voltant d'això...
3: I les tortugues.
2: I les tortugues, que acompanyen a la classe.
3: Que acompanyen a la classe.
2: Que se les veu, per cert.
3: Sí, sí.
2: Però clar, els petits és que són bueno,
3: són molt petits, són però aquell home com...
2: Però són una meravella.
3: Aquest professor com els porta amb una educació individual, molt centrada a cada nen,
2: clar,
3: mirant de treure tot el positiu que pot d'aquests nens, sense retreure'ls i gran cosa, amb un sistema autoritari paternalista, però...
2: Els guia.
3: Ara anava a dir, és el seu cap espiritual.
2: Sí, els guia més que una altra cosa i aprofiten cada moment per aprendre alguna cosa.
3: Sempre.
2: Quan estan a l'institut, que van a fer la visita,
3: sí,
2: ja repassa molt amb el Jojo, li repassa els números.
3: I amb els grans també, els repassa de... Heu de ser amics, perquè els dos grans s'esbrallen, els dos gallins.
2: Sí, sí.
3: Heu de ser amics, perquè aquí, quan entreu aquí, en principi, aniran per vosaltres.
2: Clar,
3: us heu de cuidar. Un amb l'altre us heu de cuidar.
2: Clar, us heu de buscar. Sí, sí. Sí, que... És curiós, hi ha moltes escenes que surten, doncs això, que s'esbrallen, no?, entre ells, que discuteixen.
3: Sí, sí.
2: Que...
3: I com, però com ho porta, com ho calmen?
2: Jo crec que té l'autoritat.
3: Sí, a més, fixa't que tots, la majoria de nens, quan els diu, i què voleu ser, mestres?
2: Sí.
3: Perquè, clar...
2: Bueno, perquè el tenen com una figura.
3: El tenen amb ell. I els que van a l'institut ja estan angoixats pensant que han de marxar d'allà.
2: han de marxar, perquè es perden, jo crec que ells saben, els grans,
3: sí,
2: que se'ls acaba una etapa. Se'ls acaba una etapa i que no estaran.
3: A més, un canalla molt desperta que l'ambient rural ja ho porta, això. Perquè hi ha una seqüència també que, si t'hi fixes, un d'aquests mitjans, que deu tenir el nen aquell que té 8 o 9 anys, porta el tractor com un rigidot.
2: Sí, sí.
3: Però i endavant, i endavant.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, és que al
3: ajuden,
2: final...
3: I ajuden a les tasques de casa.
2: Perquè viuen en granges,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
2: i ja surt un que fa el dinar, també,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Per la seva germana, sí. I ajuden a la granja. I, bueno, al final és una comunitat rural que es dedica a tothom. És a cuidar vaques.
3: Sí, vaques, sí, tenen ramaderia.
2: Tenen ramaderia, llavors sí. Tots ho viuen. És un lloc, a la casa és un lloc on es treballa.
3: I tant.
2: On sí, es dona un cop de mà.
3: Sí, sí, sí.
2: N'hi ha que netegen l'estable, n'hi ha que porten el tractor...
3: Fa la feina que pertoca al moment.
2: Fa la feina que toca.
3: I a més, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció, també. L'atenció, en el sentit de dir... És una família davant, una família. Perquè... les famílies tenen molta cura de que els nens facin els deures.
2: Sí.
3: Són una família que ajuden amb el professor i no es queixen del professor.
2: I estan a sobre.
3: I llavors hi ha d'això que fan matemàtiques,
2: sí.
3: I fan anar el tiet,
2: sí.
3: que té una mica més d'estudis, perquè sí. Ells no hi arriben allà.
2: Sí, sí.
3: I vas fixar amb allò.
2: Sí, sí, sí. Dius,
3: home, sí, sí. No,
2: bueno, el mètode pedagògic d'aquella família també és una mica especial,
3: sí,
2: no? Perquè si li diu quants platallots són, 6 més 6 platallots, és bueno. Potser no caldria. No, potser no caldria.
3: Són exemples que entengui.
2: No, no, sí, això està clar. Això, això està clar.
3: Quan està clar. Tant i tant, home.
2: Però sí que és veritat que jo crec que aquelles famílies donen importància a l'educació de la canalla. Molta importància a l'educació de la canalla,
3: bueno,
2: perquè bueno...
3: Com que ells van molt mancats...
2: Estan amb l'entorn que estan.
3: Sí, i van mancats d'educació i són conscients de que els hi falta això, no volen que els seus fills
2: exacte.
3: Passin per aquí, quan bueno, els hi falta aquest nivell.
2: I tenen aquesta oportunitat, aquesta canalla tenen l'oportunitat d'anar a escola i anar a una escola rural.
3: Sí,
2: no s'han de desplaçar.
3: S'han
2: de desplaçar...
3: Crec... No,
2: mínimament, bueno, amb furgoneta.
3: Tenen la furgoneta aquella col·lectiva,
2: sí.
3: que els dels veïns d'una mica més lluny i van
2: exacte.
3: Amb la furgoneta,
2: sí.
3: I d'això. Però jo crec que també, bueno, crec, no, estic segur, que també són molt conscients de la sort que han tingut de tenir un mestre
2: exacte.
3: Com els que els hi ha tocat.
2: Sí, sí.
3: És un senyor que ja hi porta 20 anys, però que fa 35 que sí, es dedica a l'ensenyament.
2: Es dedica a l'ensenyament. Sí, sí.
3: A més, el que tu has dit, és un senyor... donat, abocat.
2: És vocacional, total.
3: Que viu per això.
2: Sí, sí, sí.
3: A més, ell hi ha un moment que ho diu. Diu, jo si no sigués mestre, no sé què ser.
2: No sé què seria.
3: Jo, perquè és el que...
2: Sí, sí, d'aquestes persones que...
3: No és el que he fet tota la vida, diu, és el que he volgut fer sempre.
2: Sí, sí, sí. Ell també explica la seva història, és curiós,
3: sí,
2: perquè és fill d'un exiliat espanyol republicà.
3: Sí, sí, d'Andalusia.
2: D'Andalusia.
3: Sí.
2: I ell explica que això que va perdre el seu pare relativament
3: sí.
2: jove i que una de les coses que més valorava, no?, el seu pare era l'ensenyament.
3: I això que el seu pare era...
2: Era paleta.
3: Era paleta.
2: Era paleta. Sí,
3: havia
2: sí.
3: d'un entorn humil, però
2: sí, sí.
3: el seu pare valorava molt.
2: Valorava
3: molt, sí, i ell va poder fer ser mestre i s'ha dedicat a l'ensenyament, però de quina manera? Mira, jo aquest dematí, parlant, mentre esmorzàvem el Ramon, parlant d'això, deia, estic per agafar la neta i portar-la allà.
2: Tant de bo. Tant de bo es pogués.
3: Perquè, home, és que hi ha coses de la vida, verdaderament, que és un verdader regal.
2: Sí.
3: Un verdader regal.
2: Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és un homenatge als mestres vocacionals,
3: sí.
2: És un homenatge a les escoles rurals, és un homenatge també al...
3: Inclús a la vida rural.
2: A la vida rural, també. I aquesta manera de fer, d'ensenyar, guiant, no?, amb els alumnes, intentant
3: sí, sí.
2: treure
3: el sí,
2: millor
3: sí.
2: de cadascú i afrontant els problemes.
3: Exacte.
2: Perquè en tenen de problemes.
3: Per resoldre els problemes.
2: Bueno, clar.
3: No per carros.
2: No, clar, clar.
3: Bueno, resoldre els problemes i de la manera més positiva que saben i poden.
2: Clar.
3: I a mi això també, no, ja et dic, a mi una pel·lícula que em va sorprendre, em va emocionar, i quan vaig acabar... A més, durant aquest temps l'he vist 3 vegades, eh?
2: Déu-n'hi-do.
3: Bueno, perquè ja saps que s'agrada
2: sí,
3: ser
2: sí,
3: tancadistes
2: sí.
3: fixant-se en les coses i d'això.
2: Sí.
3: I vaig quedar... bueno, no sé. Jo feia temps que no m'emocionava en una pel·lícula.
2: Mira, veus?
3: Fa temps, eh? Mm. Dir...
2: Molt bé.
3: Bueno, no. Però amb aquest grau d'emoció no, perquè el mestre que va prometre el mar també em va emocionar
2: ja.
3: molt. però no a aquest nivell.
2: No, bueno, era, és una altra història.
3: Aquest, aquest nivell t'emociona d'una manera molt íntima.
2: Molt íntima.
3: Eh?
2: Sí, bueno, perquè recordes, no?
3: Sí, sí, sí.
2: El teu temps d'escola, el que has viscut, el que has passat, aquells mestres que et van marcar.
3: Mestre, només en vaig tenir un.
2: Bueno,
3: perquè, a més, saltàvem de curs amb el mateix.
2: Ah, el mateix era el que us portava durant tota la primària.
3: Tot?
2: Sí, sí, sí.
3: Clar, dius, bueno, clar, era una cosa grossa com era la Salle, però una cosa petita, però dius, més o menys és això. I a més també vaig tenir la sort de trobar un hermano vocacional que també t'estava molt a sobre, t'acompanyava, t'aconsellava, mirava...
2: Com és d'important, eh?
3: Com és, jo recordo alguna vegada, avui com, quan pleguis t'acompanyaria a casa que vull parlar amb el teu pare i tal, perquè cuidava aquests detalls.
2: Clar, sí, sí.
3: Sí, que vull dir que sí, em va retreure una mica a la infància meva i de tants que van passar per allà. Sempre t'he dit que també va ser una bona etapa.
2: Doncs, això s'està perdent.
3: Sí, bueno, és això. És això.
2: Al final...
3: Clar, que dius, bueno, al final, què fem ara? Com els ensenyem? Com pugen?
2: Quin paper té les famílies? Aquí, sí. Això per començar. O sigui, no sí, pot, sí, l'escola no pot ser un aparcament de nens on es deixen els nens i tot els hi han d'ensenyar.
3: I el que no pot ser,
2: no pot ser.
3: Que perquè t'avisen el nen i el nen et diu que l'han avisat a col·legi, vagin allà i li donis una bronca amb el mestre que no sap ni de què ve.
2: Bueno, hi ha d'haver aquesta sobreprotecció que els nens són meravellosos i fantàstics.
3: Deixeu que els professionals treballin i facin el que hagin de fer, que per això hi són.
2: Perquè així entre nosaltres, els nens, n'hi ha que són una mica cabronets. Així entre nosaltres.
3: Jo crec que una mica no.
2: Doncs se'ls ha de guiar amb aquesta canalla.
3: I hi ha pares molt sensibles que no poden suportar que el nen sigui objecte, diguéssim, d'atenció especial. Per dir-ho d'alguna manera. Sí.
2: I n'hi ha que ho necessiten.
3: Molt.
2: Ja ho sabem.
3: Llavors anem a l'altra pregunta, i per què ho necessiten? Perquè a casa seva no tenen l'ambient adequat.
2: Bueno, clar, és que és això, al final l'educació no és una qüestió només de l'escola, l'educació familiar.
3: No, familiar. A l'escola, evidentment, encara que no vulguis, s'eduquen. I aprenen, i es culturitzen. Però si això no va acompanyat d'una bona feina a la família, escolti...
2: Queda coix.
3: Sí, sí. Doncs ja digui, a mi m'agrada molt. A més, la pel·lícula com a documental està molt ben feta, no li falta res. El color també està molt lograt, perquè no és un color massa expressiu, que no et fa dispersar de l'extensió, vull dir, és un color molt matisat, molt neutre.
2: Sí, sí, està rodat amb 16 mil·límetres.
3: Sí, 16 mil·límetres, sí, sí.
2: Super 16.
3: Sí, sí.
2: Amb cinema.
3: No sé on he llegit que per alguna seqüència de les aules, sí, sí, el director penjava la càmera, l'enfocava i allà ho deixava.
2: I allà ho deixava.
3: I després ja ho recollirem.
2: I a veure què passa.
3: I farem el muntatge.
2: Sí, sí.
3: Doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula que, com he dit abans, no té argument, té un fil conductor. I ara explicarem el què, que encara no hem explicat. Això és la història d'una comunitat petita durant un curs lectiu escolar.
2: Sí.
3: I inclús és curiós com passen les
2: estacions.
3: Les estacions i com es van adaptant també les estacions.
2: Sí, exacte. Sí, perquè comencen avant.
3: I
2: acaba estiu.
3: I acaba, sí.
2: Bueno, final de curs.
3: Acaba finals de curs. Llavors devia acabar...
2: Sí,
3: és
2: com un dietari, clar. És com un dietari de la vida a l'escola.
3: Sí, sí. I és com tu has dit, és un homenatge a aquest tipus d'ensenyament.
2: Sí.
3: I a aquest tipus de mestre, perquè sent excepcional, aquest senyor no crec que siguis únic.
2: No, segur.
3: Segur que d'aquest...
2: Segur que n'hi ha molts.
3: Sí, d'aquest entorn hi devien haver,
2: segur
3: com ell,
2: molts.
3: Bastants.
2: Segur que n'hi ha molts. Bueno, jo crec que ara n'hi ha. Segur que n'hi ha.
3: Sí.
2: Segur.
3: Però costaria més de tot, perquè agafa un mestre dels d'ara, digue'ls que han d'anar a un poble, com abans, de 200 habitants, perduts a les muntanyes de l'Auvergne, amb un clima que l'hivern es fa molt llarg, i que estarà allà abandonat de la mà de Déu, i que, a més, ha de fer càrrec de totes les assignatures i de totes les edats. Jo crec que li dius això i a l'endemà ja l'enterres. Perquè li agafa un cobriment de cor
2: Jo m'imagino la feina d'aquest home com una feina de 24 hores. No 24, però...
3: Només descansava quan anava a dormir.
2: Jornada completa.
3: Perquè si, quan acaba es dedica a polir l'entorn de l'escola, les herbes, les
2: coses... Sí, fa de jardiner, neteja l'escola, neteja... Bueno, repassa els deures, no? Posa les notes, tot plegat.
3: I no està estressat?
2: No, clar que no.
3: Oh, explica'ls-hi.
2: No ho sé. Explica'ls-hi. Ja no ho sé. No ho sé.
3: Ja tinc una mestra a casa que sempre està estressada.
2: Ah, bueno.
3: Sempre està estressada. No ho sé.
2: És bueno.
3: Jo recomano...
2: No es poden fer comparacions, les comparacions sempre són odioses i sempre són molt lletges. I també és veritat que ara les aules són molt complexes. És veritat, perquè veiem molta gent de fora, que no té el nivell que potser hauria de tenir, que necessita una atenció especial, i és complicat.
3: Per això la societat també ha canviat per poder atendre aquestes necessitats especials.
2: Clarament.
3: Com Déu mana.
2: Sí.
3: Aquest senyor també ho té complicat, eh?
2: Bueno,
3: perquè l'aula també és diversa i dispersa.
2: Dispersa sobretot.
3: Perquè té la vietnamita, té l'àrea àrea, té el mediterrani...
2: Té de tot. Té el millor de cada casa. Jo no ho sé, potser el documental, la pel·lícula en aquest cas, se centra molt en els petits.
3: Molt.
2: I potser no tant en els mitjans i en els grans.
3: No, però te'ls documenta bé.
2: Sense deixar-los de banda.
3: Perquè, clar, ja et dic, la nena gran que té aquesta manca de comunicació, la veus de seguida.
2: Sí, sí.
3: No t'ho diuen, però
2: ja la veus. Sí, ja s'ha de veure.
3: Aquesta nena té...
2: Sí, bueno...
3: Té algun síndrome...
2: És molt tímida, no parla... Sí, no,
3: una mica autista, per dir-ho d'alguna manera.
2: Pot ser que sigui un cas.
3: M'entens? Després té els altres, que els grans...
2: Sí, també. Bueno, els que volen marcar...
3: Volen marcar territori.
2: Territori, eh? Sí, sí.
3: I el Jojo, que és una fura, i la Marí, amb aquells ulls que fa, que és xina. És asiàtica.
2: Sí, és asiàtica.
3: Per això dic que té tot el mostruari.
2: Que té de tot.
3: I després, ja dic, la Lisè, que és la nena aquella mitjaneta, també tota rosseta, que sembla àvia.
2: Sí.
3: Té tot el mostruari.
2: Sí, té de tot. La veritat és que sí, no es pot dir que no sigui complex.
3: No, també, per això dic que ja...
2: I tots de cop.
3: I tots de cop.
2: A la mateixa aula.
3: Però com entren, com estan disciplinats, no se seuen fes que diu a ser llavú.
2: És curiós, eh? Em va cridar l'atenció.
3: Sí, bueno,
2: ara que la vaig repassar, perquè ja l'havia vist.
3: Ara no s'aixequen ni que entra el papa de Roma, tu.
2: Bueno, no seuen fins que no els diuen.
3: No, jo també ho feia, eh? Estaves a l'aula, estaves dret, fins que el profet deia podeu seure.
2: Sí, sí.
3: I sempre, sí senyor, no senyor...
2: Com... Sí, amb ell també li diuen, no?
3: Oui, monsieur. Ara anem bé.
2: Bueno, les formes són importants, no?
3: Molt importants.
2: És una part de l'educació,
3: sí,
2: les formes. Bueno, potser hi ha qui ho veuria molt rígid.
3: Bueno, ja hi som. Molt rígid.
2: No hem de ser amics. No hem de ser amics. No, ni els pares ni els mestres.
3: Jo, per això dic que recomano molt a tothom, veure aquesta pel·lícula, per veure el que és un mestre autoritari, paternalista, com ha de ser. Perquè es fa respectar.
2: Sí.
3: I no aixeca la veu més enllà.
2: No.
3: I tutela i cuida la canalla com si siguessin seu.
2: No, però té autoritat. Se li veu que té l'autoritat.
3: Inclús els papes, avui els pares, la família, el respecta moltíssim.
2: Sí, sí.
3: Perquè són conscients de la sort que
2: tenen. Jo crec que sí.
3: A part que d'això, ens ha tocat aquí la loteria de Nadal. Assegut amb un entorn rural com aquell, perdut de la mà de Déu, amb un poblet...
2: De 200 habitants.
3: De 200 habitants, escassos de recursos.
2: Sí, sí.
3: I et toca una perla d'aquestes, dius, bueno... Ja no podem demanar
2: res més. No podem demanar res més. Sí, la sort que hem tingut.
3: La sort que hem tingut.
2: Bueno, el documental va guanyar un premi en el seu moment, però no un premi dels coneguts.
3: No.
2: Va tenir, però sí que va tenir molt de reconeixement.
3: El que sí que aquesta, he quedat aquesta parat...
2: Aquesta pel·lícula va veure una quantitat de públic
3: avui, impressionant. Avui he repassat una mica la fitxa tècnica, que no n'hi ha, perquè
2: el
3: Nicolás Filibert quasi tot ho fa ell, menys la música que és d'això, però sí. El muntador, no sé què.
2: Tot ho fa ell.
3: És una pel·lícula de 104 minuts.
2: 104 minuts, sí.
3: Tanto, eh? I dius...
2: Passa volant.
3: Però, escolta...
2: Sembla que duri una hora.
3: No, i menys.
2: Sí.
3: I menys.
2: Sí, passa molt, molt ràpid.
3: A mi em va semblar un espai de temps com de 20 minuts, o això, i de... 104 minuts.
2: 104 minuts, sí. No ho sembla.
3: No
2: ho sembla. No, està molt ben muntada, bueno, això que deies, està molt ben muntada, està sobretot molt... No sé si molt ben pensada, perquè segurament moltes coses devien ser improvisades, en funció del que anava passant i tot plegat, però molt ben triat.
3: Molt.
2: Les escenes...
3: El muntatge, això va ser amb una cura excepcional, eh?
2: Molt treballada.
3: Molt treballada, perquè et permet seguir-ho tot.
2: Sí.
3: I saber el Jojo perquè és tan tremendo, i la Marí perquè de cins, i perquè d'això hi d'on ve, i perquè els grans es ratllen.
2: Sí, bueno, ara al final no regreu.
3: No regreu. No regreu, però clar, vull dir, és més l'orgull.
2: Sí, clar, bueno, perquè estan amb l'edat, és el que toca.
3: Ja et dic, i la nena gran, doncs, amb els seus entrebancs d'aquell moment, que la mare n'és conscient, que la mare té una conversa també molt acurada, la mare i el mestre, repassant això, no ho veus?
2: Sí. És curiós perquè el mestre li diu a la mare és que això no és necessàriament dolent, que la nena es tanqui a l'habitació, no surti, no parli,
3: no,
2: tot plegat.
3: No,
2: diu, a vegades, i és curiós, li diu a la mare, és que a vegades les filles s'han de separar dels pares per tornar-hi.
3: Sí, clar.
2: Després, que també és una qüestió d'edat, i la nena és grandeta ja.
3: Sí, home, sí, aquella és la més gran, que ja tenia 12 anyets, ja ha començat la pubertat.
2: Sí.
3: I, bueno, jo també em va agradar molt la reflexió aquesta, dir, bueno, és necessari, a vegades, no té per què ser dolent.
2: No té per què ser dolent, sí.
3: Perquè ell, doncs, dintre del que veu de la

0: l'atenció al títol. Mm. Ser i tenir, no?
1: Sí. Com els verbs.
2: Sí. Etre i aguar.
0: Etre i aguar.
1: Són els verbs irregulars.
0: Com la veieu dintre de la pel·lícula?
2: Hi
0: ha algun missatge respecte a això? O...
1: No, no, de fet, el títol jo crec que es refereix als verbs irregulars.
2: Jo he aprofundit una mica més en això, que hi ha opinions de totes classes, però la que més m'ha agradat és d'un senyor que me'l presentava com a filòsof. Que diu que això és una cosa molt francesa, de que primer t'han d'ensenyar a ser, entens? Primer ets tu, i després tenir, ja tindràs, quan siguis ja tindràs.
1: Ja, molt bé. És una molt bona explicació.
2: Perquè jo també pensava això, són els verbos irregulars.
1: Sí, sí, bueno, una mica lligat amb l'ensenyament.
2: Aquí també són interpretacions que ja et dic.
1: Sí, sí, sí.
2: La que m'ha cridat, la que m'ha agradat més...
1: La interpretació és molt bona.
2: La interpretació és bona, sí, que és una cosa més, que és una cosa que sí que es porta, sobretot a la França rural i això, és a dir, primer, ser, i després ja tindràs. Ja si tindrà. No ets, no tindràs.
1: No podràs tenir.
2: No podràs tenir.
1: És una explicació...
2: Bueno, possible.
1: Molt bona,
2: Doncs aquí, espectadors i seguidors, busqueu aquesta pel·lícula, que és fàcil de trobar. Jo ja et dic, em vaig posar a Google.
1: Està filmant.
2: Bueno, però jo em vaig posar a Google. I vaig posar això, no? Vull dir, Nicolas Trivet, I em va sortir la tira.
1: Sí.
2: I hi ha inclús una versió espanyola. No en Panxito, no, espanyola. Però la vaig començar a veure i la vaig treure.
1: Jo recomanaria veure-la en versió original.
2: En versió original.
1: Es pot seguir molt bé.
2: A més, n'hi ha una que és versió original i subtitulada.
1: Sí.
2: N'hi ha una altra en francès.
1: Sí.
2: Que jo he fet servir les dues, perquè el meu francès a vegades no dona per tant, perquè quan parlen i això, i a vegades costa seguir.
1: Sí.
2: I, bueno, per fer el comentari, l'última que m'he passat ha sigut amb subtítol.
1: Amb subtítol.
2: I després inclús hi ha Être et avoir part 1, Être et avoir part 2, Être et avoir part 3. Sí. te les parteixen en tres parts.
1: Ah, val.
2: I pots anar, ara tinc 20 minuts.
1: Ah, val.
2: Farem una part.
1: La vas veient per trossos.
2: Sí, després ja no has de buscar, no?
1: Clar. Sí, sí, sí.
2: Dir, cosa que vaig trobar molt interessant.
1: Sí, sí, sí, està bé. Bueno, de fet, aquesta pel·lícula farà 25 anys l'any que ve.
2: Sí.
1: En teoria.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: És del 2002, per tant, el 2027 farà 25 anys. 25 potser anys. Es faci una edició especial. Bueno, jo espero que sí, perquè no la tenim a la biblioteca, m'agradaria molt tenir-la.
2: Seria molt recomanable.
1: M'agradaria tenir molt el DVD i no el tenim.
2: Seria molt recomanable. I després també em va fer la reflexió de que com canvien les coses, que este niño no hace falta que estudi, aquest nen fa falta que estudi.
1: Sí.
2: Perquè jo recordo, clar, diu l'Espanya buida, bueno, l'Espanya buida, però és que fins a 4 dies este chico no hace falta que estudi. Ja tenen les vaques, o ja tenen les ovejas, o ja tenen el patatal.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, però no, vull dir, per molt que tinguis, que estudi i que es faci una cultura no vol dir que hagi de deixar la feina de casa. No,
1: però la persona no deixa de ser persona pel fet de que faci una feina o una altra. Per tant, com més format estigui, més persona serà. No?
2: Per favor.
1: Clar, és que... Continuar tranquil·lament cuidant el ramat de les vaques i tenir una cultura.
2: I crec que serà més conscient.
1: I una educació.
2: I una educació, exacte. És la pel·lícula recomanable amb uns aspectes.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Amb l'aspecte que... I sobretot amb això, no? Vull dir que dius, mirem-ho, i recomanaria també que els sindicats de mestres el miressin i després reclamessin.
1: No, és una...
2: Que no és una crítica, ara de veritat.
1: És una pel·lícula que jo crec que qualsevol que de la comunitat educativa que treballi amb la comunitat educativa
2: s'ha de sentir emocionat.
1: Se l'hauria de mirar.
2: I rabiaràs perquè no et pots identificar ben bé amb això.

0: però que és jo crec que, no sé, per qualsevol, i inclús encara que no estiguis lligat a la comunitat educativa i que no t'hi dediquis i tot plegat, la lliçó de vida per qualsevol espectador.
1: Brutal.
0: La lliçó de vida.
1: Brutal. A més, ja t'he dit, els francesos es porten anys d'avantatge amb sí. totes aquestes coses, perquè sí. també em vaig fixar, clar, fixa't bé, una escola rural, però li asseguren un habitatge pel mestre.
0: Sí.
1: I a més, el mestre, quan marxa, hi ha un moment, o dos moments de la pel·lícula, que marxa
0: sí.
1: amb el seu cotxe, però sí. no és un cotxe qualsevol.
0: No, és un Audi.
1: És un Audi.
0: És un Audi, sí, sí.
1: I que dius, bueno, ja anem per aquí.
0: Bueno, té un bon sou.
1: Sí, per això el que els dic...
0: Té un sou digne.
1: Exacte, que s'han de reivindicar els sous, però altres coses em costa més d'entendre.
0: Ja.
1: Tampoc les puc criticar perquè no estic prou informat.
0: Al final s'ha d'arribar, sempre s'ha d'arribar a un terme mig.
1: Tothom ha de viure dignament. El que no pot ser és el que està passant a Mallorca. Necessita molta mà d'obra, sobretot a l'hostaleria, però després no hi ha manera de que trobin habitatge.
0: Bueno, clar, si tots són pisos turístics, al final on viu la gent que treballa?
1: S'ha de cuidar tot, i això em va cridar l'atenció també, de dir, bueno, aquest senyor li van dir, tu vés allà a l'altra punta de món, però ja tindràs de tot.
0: Sí, sí, clar. Sí, sí. I això que dèiem, vull dir, també has de voler.
1: Home, evidentment.
0: Has de voler.
1: Has de voler
0: anar-hi.
1: Sí, però bé. Bueno.
0: 20 anys allà.
1: Sí,
0: amb aquests hiverns, eh?
1: Amb aquests hiverns. A més, ja diu que no ha tornat més a Andalusia.
0: No.
1: I que la seva mare la té al sur. Suposo que deu
0: referir-se... El Rosselló, ho diu. Ho diu.
1: Però a Andalusia no hi ha tornat més.
0: No.
1: No és que marxi de vacances, no? Deu anar amb la seva mare d'això, però vull dir...
0: Sí, sí.
1: És molt per allà, eh?
0: Sí,
1: aquest senyor
0: sí,
1: és molt per allà.
0: Sí, bueno, i quan li diuen als alumnes si es queda a viure allà, sí. diu, doncs no ho sé.
1: Ah,
0: la veritat.
1: Depèn.
0: No ho sé. Potser que en quedi, com que me'n vagi.
1: No, però si dius, si el professor que ve no ocupa la vivenda, pot ser que en quedi.
0: Pot ser que en quedi. Exacte, sí, no ho necessita.
1: Llavors, sembla que és el Lluïó que li diu... No, perquè jo ja sé que el profe que ve és d'aquí la vora.
0: Ah, molt bé.
1: Però, bueno, dia, ja tindrà casa.
0: Sí que és una fora, el Jojo. Sí, sí. És tan maco.
1: Molt maco.
0: És tan maco, el Jojo.
1: Amb si no hi ha cap personatge negatiu.
0: No.
1: Perquè les famílies, els pares i mares i tiets també són agraïts, són personatges agraïts.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Conscients sí. de les seves limitacions, i conscients de que els fills no han de tenir les limitacions que ells tenen.
0: Sí, sí.
1: A mi em va fer molta gràcia això que hi anés el tiet més culte.
0: Per veure si podia donar un cop de mà.
1: Però
0: hi ha una mare que li diu, no, sí, però és que jo a mi m'ho han ensenyat d'una altra manera. Sí, això no ho entenc. Sí, és que no ho entenc. No sé si està bé o no està malament, perquè jo no ho vaig aprendre així. No.
1: A més, clar. És curiós també, em vaig fixar en una altra cosa, que aquella classe, aquella escola en si... Està impecable.
0: Ah, sí. Molt ben cuidada.
1: Molt ben cuidada. En canvi, no et dona mai l'impressió que hi vagi una dona de fer.
0: Bueno, no ho sé. No ho sé.
1: No et dona la impressió
0: no,
1: de què?
0: No sembla.
1: No ho sembla.
0: Perquè jo crec que hauria sortit. Sí,
1: és el que vaig pensar jo.
0: Jo crec que hi hauria sortit.
1: En algun moment o altre hauria sortit i, en canvi, sí, sí. I dius, home, escolta, és que les classes estan impecables, les cadires l'estaven.
0: Sí, sí, sí.
1: Que aquell home, no sé...
0: Sí. Segurament també li toca fer manteniment.
1: Fer manteniment, per això dic que està distret o està.
0: Sí, sí, no, distret. A base de fer.
1: Un documental molt recomanable, mireu el de trobar o a Filmin, o si no, simplement entrant a Google i posant Ser i Tener, el Nicolás Silibert.
0: Ah, i una paraula del Nicolás Silibert, que és un documentalista amb una llarguíssima
1: sí,
0: carrera,
1: sí.
0: perquè ell és de l'any 50 o 51, sí. si no recordo malament.
1: Té 8 o 10 documentals molt reconeguts.
0: Sí, va començar molt jove, als anys 70, fent documentals, ha continuat fent documentals i, de fet, l'any 23 va guanyar l'Os d'Or de Berlín per un documental.
1: Però, sí.
0: Es diu Sur l'Adamant, l'Adamant, que l'Adamant és un vaixell que està ancorat a París, al riu, però és una escola de persones amb discapacitat.
1: Amb discapacitat.
0: I amb aquest documental va guanyar l'Os d'Or. Vull dir que un mestre, jo crec que és un mestre de documentalistes, el Nicolás Trinitat.
1: Tenim un mestre de documentalistes i un mestre d'escola.
0: Únic. Molt bé.
1: Mireu de trobar la pel·lícula, mireu-la amb atenció i recomaneu-la. I és una pel·lícula per veure en família.
0: Sí.
1: Jo l'he recomanat Sí, sí, sí, sí. Has de dir, escolta'm, un dissabte o un diumenge,
0: sí, sí,
1: agafeu l'ordinador o si teniu televisió d'aquesta que es connecti això i mireu tots plegats aquesta
0: pel·lícula. Sí.
1: Mireu-la.
0: Sí, sí.
1: I ja em direu el què. I de moment, totes les reaccions han sigut com la que jo he tingut amb tu.
0: Molt bé. Me n'alegro.
1: Doncs
0: vinga.
2: Agraïment per aquest documental, pel·lícula, per ser mestres dels mestres i captar tota aquesta essència. I per la propera?
1: Per la propera hem de fer un homenatge al Jerry Lluís, que aquest any és el centenari del Jerry Lluís.
0: Ah, doncs, ah, sí.
1: El Tuqui Millo.
0: Sí, val, doncs quina fem?
1: Aquesta, Tuqui Millo.
0: Tuqui Millo.
1: Sí. Val. Que també és una història molt divertida.
0: Vinga, doncs.
1: Molt divertida. Sí? I és la primera pel·lícula que va fer sense el Dean Martin.
0: Ah, molt bé. Doncs vinga. Ah, doncs aquesta serà la propera.
1: Més que res com homenatge al gran còmic
0: Jerry. El Jerry Lewis.
1: A mi sempre m'ha entusiasmat més que ningú.
0: El compararem, eh?
1: Sí, sí.
0: El compararem,
1: sí,
0: amb d'altres.
1: Sí, amb el Luis de Funes no cal.
0: Amb el Danny Kaye. Amb el Danny Kaye.
1: Tampoc. És curiós.
0: Ja en parlarem.
1: A mi, de jove, el Danny Kaye em posava molt la guitarra.
0: Ah,
1: I no m'agradava.
0: Sí.
1: No, ni ara, eh? Encara no he superat aquest trauma. En canvi, el Jerry Lewis m'encantava. I era capaç, amb aquestes sessions de cine continuo que es feien abans, d'enganxar,
0: sí,
1: des de les 3 fins a les 9 de la nit. Per esperar el segon passi.
0: Per esperar el segon passi. Parlarem de música amb el Jerry Lewis.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí. Molt bé.
1: Vale.
0: Molt bé.
2: Molt bé, doncs ja tenim la pel·lícula. Ja tenim el proper. I gràcies pels vostres consells, per les vostres aventures, per tot el que dieu, i fins la propera.
1: Bueno, i esperem no fer-nos pesats que els amics espectadors ens vagin consentint les nostres...
0: Sí, disquisicions. Gràcies a vosaltres, per escoltar i per veure.
2: Molt bé.
1: Adéu-siau.
2: Fins
1: la propera.
3: Bitlles, 107 FM.
4: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
5: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
3: 3.000
1: mi.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. I just love to say it.